0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. Al replà de sota troba la Roser, et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Esta radio, radio, verdad, 107.9.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, toquen flauta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

a mes parí. Les nits de temporal, maquillada de lluna amb un somrís, a la ressaca d'un mar vell gruixut.

Marcant amb la mà dels ulls. Sempre buscant el mateix port d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai n'has vist el somriure d'una puta. Infortunat si han començat el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest fagús que creua el temporal.

aquest fabuig que creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu. Per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu.

0: 107.9.
1: Jaume Escol, i tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Let's get it over.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. És dilluns 21 de setembre i avui destacam les dues manifestacions a Palma i a Eivissa de Hora Baixa contra els plans d'Aena per als aeroports de les Illes. Les entitats convocants pensen que les inversions previstes de més de 1.000 milions d'euros suposaran ampliacions insostenibles. La convocatòria d'Eivissa ha estat la més multitudinària, amb 5.000 persones, segons la delegació del govern, i 15.000, segons els convocants.
1: Que ens deixin viure amb una mica de tranquil·litat i que no se perdi la nostra idiosincràsia.
2: Ara no sempre fa el que li dona la gana i sempre va fer el mateix, augmentant. La gent ja no ho suporta més.
0: A Palma hi han participat prop de 500 persones, segons la Policia Nacional, 3.000, segons els convocants. Tot d'una repassam el que varen donar de si aquestes convocatòries en un dia en què Menorca, la plaça d'Esborn de Ciutadella, recupera la circulació. Toni Escanelles, bon dia.
3: I ho fa amb una nova configuració. Bon dia. Més d'un any després que es restringís el trànsit, les 5 terrasses es mantindran a damunt la calçada, cosa que ha generat ara un nou conflicte amb l'Ajuntament. Els empresaris que varen dur el cas als tribunals han presentat un altre escrit als jutjats perquè consideren que s'hauria de restituir la plaça tal i com estava abans. D'aquí un minut hi serem en directe.
0: I avui també vos parlam dels centres de dades. Aquestes instal·lacions necessàries per al funcionament de la intel·ligència artificial han augmentat un 24% en un any a Espanya.
3: Segons la patronal del sector, les empreses descarten ara nous projectes per mor de les limitacions d'un nou reial decret que ha aprovat el Consell de Ministres. La vocal del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Belén Bermejo, insisteix que el xoc dels centres de dades en el territori és immens.
4: Si nosotros en nuestra casa tenemos que enchufar un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, un smartwatch, eso multiplicado por las personas que hay en casa, pues vamos a imaginarnos que tenemos enchufados millones de ordenadores grandes, todos a la vez, a la corriente.
3: Es preveu que el 80% de l'energia que es consumeixi l'any 2030 a tot el món es destini a centres de dades.
0: I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, és la causa principal de demència, en representa fins al 70% dels casos.
3: A Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades. El neuròleg de Son Espases, Guillermo Homé, recorda que fa poc s'ha autoritzat l'ús de dos medicaments que redueixen el ritme de progressió de la malaltia.
5: La seva manera de funcionar, d'actuar, és que eliminen del cervell aquesta substància patològica, l'amiloide, i d'aquesta manera s'aconsegueix que els símptomes de la malaltia no progressin a la mateixa velocitat que progressava abans.
0: I a Ceuta, un miler de persones s'han concentrat de nou en defensa de la frontera amb el Marroc.
3: Reclamen la protecció del territori de la ciutat autònoma i la dimissió del delegat del govern central. També a Hora Baixa hi va haver nous incidents al port de Ceuta. Desenes de persones van llançar ous i pedres contra el cotxe de la diputada ceutí Júlia Ferreres, on també viatjava un activista de la flotilla de Gaza.
0: I just quan som a punt d'acabar un estiu que ha estat marcat pels rècords de nits tropicals i tòrrides, a les 8:30 parlarem de les conseqüències del clima extrem sobre la salut.
3: I és que avui comença un curs de l'Escola de Salut Pública de Menorca sobre aquesta qüestió i n'entrevistarem una de les coordinadores, Ana Ocaña.
0: I en els esports, el Mallorca acaba la sisena jornada de Lliga, tercer a la classificació. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. Després de la victòria al camp de la Real Societat B, el Mallorca té 13 punts i ocupa la tercera posició per davall de l'Eibar, que és segon, i del Castelló, que lidera la classificació. Els vermells rebran diumenge l'Almeria, que és quart a un punt de distància de l'equip mallorquinista. A segona federació, una victòria i tres derrotes dels representants...

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: I són ara les 9 del matí. Repassem les qüestions més destacades. Des de les 7, els cotxes poden tornar a circular i estacionar per la plaça d'Esborn de Ciutadella. L'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere en el procés de pacificació executat fa un any, després que un jutge ho hagi ordenat per la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona. I connectam en directe a Gemma Carrasco. Bon dia. Ja hi han aparcat els primers cotxes.
1: Bon dia, sí, així ja hi ha els primers cotxes aparcats a la plaça d'Esbord de Ciutadella i, de fet, diria que hi comencen a quedar ja poques places buides en aquesta hora. Són les 9 del matí, fa dues hores que la plaça s'ha reobert al trànsit després de 14 mesos sense circulació. I amb una diferència, però, important, ara aparcar-hi és gratuït. Abans era zona blava. La imatge d'avui, però, tampoc no és exactament la d'abans perquè els cotxes han tornat, però les terrasses dels bars i restaurants es mantenen, de moment, tal com estaven, és a dir, que conviuen els vehicles, que conviuen aquestes terrasses amb vehicles i circulació. La reobertura arriba després d'un any de molta polèmica, amb mobilitzacions a favor i en contra de la transformació de la plaça i, com explicàveu, 22 empresaris van portar el cas als tribunals al·legant perjudicis econòmics i un jutjat va ordenar recuperar els cotxes com a mesura cautelar mentre resol el litigi. Avui els primers veïns que passen per aquí encara no s'acaben d'acostumar a tornar a veure cotxes en Esborn. Els escoltam.
2: Sorprès que hi hagués tant de cotxes, perquè dic que no som prou conscients de lo que és Esborn. És que tu vas a qualsevol puesto d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
3: És una llàstima. Jo estic d'acord que no hi hagi cotxes, el que passa és que no va fer bé. És l'únic problema que hi veig. Però, a més, seria molt millor sense cotxes, 10 vegades.
0: I dues manifestacions simultànies a Palma i Eivissa han rebutjat aquest diumenge els plans d'AENA que preveuen un augment dels passatgers als aeroports de les illes. Les entitats convocants consideren que les inversions previstes de més de 1.000 milions d'euros duran ampliacions desmesurades i insostenibles.
4: La concentració d'Eivissa ha estat una de les més multitudinàries dels darrers anys a l'illa, amb milers de participants.
5: Que pugueixin viure amb una mica de tranquil·litat i que no se perdi la nostra idiosincràsia.
6: Aena sempre fa el que li dona la gana i sempre ha fet el mateix, augmentant i augmentant i augmentant, i la illa ja no ho suporta més.
4: A Palma hi han participat prop de 500 persones, segons la Policia Nacional, 3.000 segons els convocats.
0: I el desplegament de la intel·ligència artificial ja té conseqüències reals en el territori. Els centres de dades imprescindibles per al funcionament d'aquesta tecnologia han augmentat un 24% en un any a Espanya.
4: Segons la patronal del sector, les empreses descarten ara nou projectes per mor de les limitacions d'un nou reial decret que ha aprovat el Consell de Ministres. La vocal del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Belén Bermejo, insisteix que el xoc dels centres de dades en el territori és immens.
7: Si nosotros en nuestra casa tenemos que enchufar un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, un smartwatch, eso multiplicado por las personas que hay en casa, pues vamos a imaginarnos que tenemos enchufados millones de ordenadores grandes, todos a la vez, a la corriente.
4: Es preveu que el 80% de l'energia que es consumeixi l'any 2030 a tot el món es destinarà als centres de dades.
0: I a Ceuta s'han viscut moments de tensió quan desenes de persones han llançat ous i pedres contra el cotxe de Julia Ferreras, diputada a l'Assemblea de la Ciutat Autònoma.
4: Dins el cotxe que va quedar amb el parabrises de darrere romput sense retrovisors, a més d'altres destrosses, hi anava també un activista de la flotilla a Gaza.
0: Arribam a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia.
8: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i...

0: Radiosa. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Jo sóc Marga Roger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

llanterna de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

les nits sense lluna, jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et

a nivell que gelós, espera el tren que passa veloç, aixecant polseguera, vigilo amb zel de man, que res no aturi el teu camí franc i arribi sense cap entrebanc on la vida t'espera. No fos cas que el camí li fes basarda el teu àngel.

moreno que, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejar

0: ¿Y cómo la ves, ciego? De plebe tan travieso.
1: Són temps difícils, però, Artà, som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala, Artà.

Ahora

Así que no me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan.

0: gracias, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Continua la polèmica per les inversions previstes per Aena, el polèmic document de regulació aeroportuària conegut com a DORA 3, que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes fins l'any 2031. Fa només uns minuts, al programa El Dia d'aquesta casa, Pedro Álvarez, del PP, i Carles Bona, del PSIP, han tornat a culpar-se uns a d'altres de la responsabilitat de possibles ampliacions i també de que creixi el nombre de passatgers. Marta Carrió, de Més per Mallorca, però els retreu que no s'aposti per un canvi de model real.
1: En el final, el que estem fent és mantenir un model econòmic que mos empobreix dia a dia.
2: Les Illes Balears no s'oposen en cap moment en aquestes previsions d'Aena. I, de fet, no mos sorprèn que no s'oposin perquè el ritme de creixement que s'adú en les infraestructures actuals i la promoció turística que fa el govern de la senyora Prenys i els consells insulars del Partit Popular i Vox va per aquest camí.
3: És veritat que es va consultar, però ha quedat demostrat a través de la Conselleria de Mobilitat que el govern balear va demanar que aquestes ampliacions no fossin lligades a un increment de passatgers i sí a la seguretat.
0: Per cert, Aena ha defensat avui aquest polèmic document. En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ha defensat que és una planificació exigent però necessària, diuen, per atendre la demanda durant les pròximes dècades.
4: L'ens semiprivatitzat ha destacat aquest marc regulatori que fixa una inversió de 13.000 milions d'euros a tota la xarxa aeroportuària espanyola fins l'any 2031. Permetrà dur a terme les inversions que necessiten les terminals i a la vegada mantenir tarifes competitives en un mercat exigent. Refereix concretament a la pujada d'un 0,33% de les taxes, molt per davall del que s'havia previst inicialment, però per damunt del que volien les aerolínies, que sol·licitaven fins i tot que es rebaixessin.
0: I anem amb una informació que acabem de conèixer, perquè la Policia Nacional ha detengut un altre jove per l'assassinat d'un home el passat 13 de setembre a la barriada de Songoleu. El grup d'homicidis de la Policia Nacional, després d'assumir aquesta investigació, ha identificat un tercer jove que estaria relacionat amb aquest apunyalament mortal que es va produir fa 8 dies. Després d'identificar el jove, que juntament amb el segon detingut hauria retengut a la víctima perquè el principal autor de l'agressió el pogués atacar, els agents varen posar una ordre de cerca i captura sobre aquesta persona que ara ha estat detinguda, sobre aquest home. Diumenge a migdia, ahir, una patrulla del grup d'atenció del ciutadà va detenir en aquest cas un home, presumpte autor dels fets, després de localitzar-lo a la mateixa barriada de Songoleu. En total, per tant, s'han detingut a tres persones en relació amb aquest apunyalament mortal que es va produir fa 8 dies a la barriada palmesana de Songoleu. I també és notícia destacada d'aquest dilluns. Des de les 7 del matí els cotxes ja circulen i estacionen per la plaça del Bon de Ciutadella.
4: L'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere en el procés de pacificació executat fa un any després que un jutge ho hagi ordenat per la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona. Els usuaris de la plaça s'han mostrat sorpresos d'haver veure avui de nou els cotxes esborn.
5: M'ha sorprès que hi hagués tant de cotxes, perquè dic que no som prou conscients del que és esborn. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
6: És una llàstima. Jo estic d'acord que no hi hagi cotxes, el que passa que no es va fer bé. És l'únic problema que hi veig. Però, a més, seria molt millor sense cotxes, 10 vegades.
0: I un apunt més per Ángel Víctor Torres, que és ministre de Política Territorial i Comandament Únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta, ha condemnat l'agressió patida ahir per Júlia Ferreras, una diputada de l'Assemblea per Ceuta. Allà un atac es va produir al seu cotxe quan un grup d'exaltats va linxar el vehicle amb el qual ella intentava escapar. Així arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 11.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública.
9: L'actualització... Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, ha detingut un tercer home per l'apunyalament mortal que es va produir a la barriada de Songola de Palma fa 8 dies. Es tracta d'un jove que, segons la investigació encetada per la Policia Nacional, va ajudar a retenir la víctima perquè l'agressor principal, menor d'edat, la pogués apunyalar fins a la mort.
2: La víctima, recordem-ho, era un jove de 9 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre home per aquests fets i ara n'ha arrestat un de tercer, com deien, que estava en crida i cerca. Finalment, aquest diumenge va ser localitzat i detingut a la mateixa barriada on es van produir els fets.
1: I més qüestions. El 65% de les morts relacionades amb la calor tenen lloc als domicilis. Són defuncions, hem de dir, vinculades a l'agreujament de malalties cròniques.
2: Avui, de fet, comença un curs de l'Escola de Salut Pública de Menorca sobre l'impacte dels canvis en el clima. Això tot coincidint amb el final d'un estiu en què s'han batut, ja ho sabeu, rècords en nits tropicals i també tòrrides. Una de les coordinadores d'aquest curs, Anna Ocaña, ha explicat que precisament és un dels factors de risc més importants, més que no pas les temperatures extremes del dia.
3: El exceso de noches tropicales es una de las cosas más preocupantes, ¿no? que pasan, porque aumenta mucho la mortalidad esa continuidad de noches, ¿no? No te da tiempo, digamos, a recuperarte térmicamente y afrontar las olas de calor.
2: Un curs que se centra en com afecten directament les desigualtats socials i també econòmiques en la manera d'adaptar-se al clima. Entre els factors més importants hi ha, per exemple, la dificultat per mantenir els habitatges a una temperatura òptima. Per tot això, Ocaña defensa que cal crear més refugis climàtics públics.
1: I a Ceuta ha detingut un home després de l'atac al vehicle en el qual viatjava la diputada Júlia Ferreres durant les protestes ahir vespre contra una ONG de Navarra. Els manifestants, en imatges que ja s'han fet virals, varen llançar ous, pegar putades i sacsejar el cotxe, que va patir danys importants.
2: L'home està detingut, a més, per causar danys al vehicle per atemptat contra agent de l'autoritat que intentaven aturar les agressions. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i comandament únic per gestionar aquesta crisi migratòria a Ceuta, ha condemnat l'agressió en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: És absolutament inacceptable que estemos haciendo un llamamiento a la no violencia y que se ataque a personas, incluso se ataque a personas porque dicen que forman parte de una ONG. Hierran, pero es que da igual. No cabe ninguna actuación de este calibre, no es vergonzoso.
1: I Pedro Sánchez reclama un nou contracte social de la intel·ligència artificial. Ho fa hores abans de viatjar a la cimera de l'ONU que es farà a Nova York.
2: El president espanyol ha presentat una bateria de mesures per adaptar a Espanya a aquesta nova tecnologia i anuncia que convocarà els agents socials per abordar-les. Assegura que no s'ha de tenir por de la IA, però s'ha de planificar i alhora controlar molt bé per treure'n el màxim de beneficis.
5: Ese futuro depende de nosotros y de nosotras. Lo escribiremos nosotros y nosotras. Y si lo hacemos bien, la inteligencia artificial puede democratizar ese acceso a las nuevas tecnologías, hacer las mejoras productivas para que lleguen más rápido a todos los sectores, a todos los trabajadores, a todos los hogares de nuestro país. Si lo hacemos bien, insisto, pues la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos en sus empresas, no más prescindibles.
1: Per cert, pel que fa a aquesta cimera, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha anunciat que viatjarà fins a la ciutat de Nova York per participar-hi dimecres. Tot això en plena guerra amb els Estats Units. La Casa Blanca, però, ha autoritzat com a anfitrió aquest viatge a la delegació iraniana. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Mírame, estoy a punto de explotar, mirando así vas a matarme, y no te das cuenta del detalle. Sácame de este conjunto de idiotes.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: radyoda. Sensel.com.
1: Jo a l'escola. I tu?

0: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.
1: I sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. Probé y te mando el pedacito nuevo, incluyendo el verbo remontar, que es lo que a ti te gustaba. A ver cómo te suena. Un besito, chao.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El govern ha fet enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats relacionades amb l'intrusisme. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i un dels més destacats és contra el portal Airbnb.
2: Ho ha explicat avui el director general de Ports, Antoni Mercant. També s'ha requerit extreure del registre dues embarcacions que no complien tampoc amb els requisits. En el cas d'Airbnb, Mercant ha explicat que està en converses amb l'empresa i que s'ha imposat una multa de 7.000 euros per no complir amb la normativa autonòmica.
3: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diríem, ordenada.
1: I més qüestions. Aena ha defensat avui el polèmic document de regulació aeroportuària, el conegut com a DORA 3, que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros en els aeroports de les Illes fins l'any 2031. En un comunicat que ha enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ha defensat que és una planificació exigent, però necessària, han dit, per atendre la demanda prevista durant les pròximes dècades.
2: L'ENS, que és semiprivatitzat, ha destacat que aquest marc regulatori, que fixa una inversió de 13.000 milions d'euros a tota la xarxa aeroportuària espanyola fins l'any, com dèiem, 2031, permetrà dur a terme les inversions que necessiten les terminals i, a la vegada, mantenir tarifes competitives en un mercat de cada vegada més exigent. Es refereix concretament a la pujada d'un 0,33% de les taxes, molt per davall del que s'havia previst inicialment, però per damunt del que volien les aerolínies, que sol·licitaven fins i tot que es rebaixessin.
1: I més actuacions. Intervenen 142 botelles de vi a Menorca per presumpte frau en la informació sobre el seu origen. El Servei de Control i Qualitat Agroalimentària ha retirat del mercat el producte que oferia un restaurant concret de l'illa que presentava la carta com a vi de Menorca, un producte que s'havia elaborat a la península.
2: La investigació també afecta l'empresa distribuïdora. En total, les dues actuacions han permès intervenir un total de 105 botelles de vi blanc i 37 de vi negre. El juliol de l'any passat ja es va produir un fet pràcticament igual. En aquella ocasió es varen intervenir 114 ampolles de vi, també d'un restaurant. La conselleria recorda que en el cas de les infraccions greus, les sancions van dels 3.000 euros fins als 60.000.
1: I el president de la Generalitat Valenciana compareix per segona vegada al Congrés a la Comissió d'Investigació sobre la Dana. Carlos Mazón de nou ha negat qualsevol responsabilitat en la gestió de la catàstrofe, que recordem va deixar 232 morts el 29 d'octubre del 2024.
2: Mazón es mostra una vegada més segur després que el Tribunal Superior de Justícia de València hagi de negar la seva imputació per aquests fets i fins i tot l'hagi permès personar-se a la causa oberta a Catarroja. A les preguntes del diputat de Bildu, manté que en cap moment es va posar al capdavant de l'emergència.
4: Usted no estaba al frente de esa reunión, al frente de esa emergencia.
5: La normativa de emergencias es muy clara, no tiene más que leérsela.
4: Insisto, usted no estaba al frente.
5: La normativa.
4: Usted estaba dando la impresión ante todo el mundo, porque todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando, que usted estaba al frente y hoy nos viene a decir que usted no estaba al frente.
5: Hoy le vengo a decir que la normativa valenciana es extraordinariamente clara al respecto.
1: I més dur s'ha mostrat el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
6: A mí me jode verle a usted la cara un lunes por la mañana, me jode verle la cara a estos que están aquí aplaudiéndole e intentando boicotear la intervención, porque creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda. Creo que usted solamente merece cárcel. Y yo, por mí, le soy sincero, no estaría aquí. Además, me jode verlo con tan buena cara, tan moreno, casi diciendo que es la víctima 200 y pico de la Dana.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. El govern ha fet enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats relacionades amb l'intrusisme. I en marxa 60 expedients sancionadors. Un dels destacats és contra el portal Airbnb.
1: Ho ha explicat el director general de Ports, Antoni Mercant. També s'ha requerit extreure del registre dues embarcacions que no complien els requisits. En el cas d'Airbnb, Mercant ha explicat que està en converses amb l'empresa i s'ha imposat una multa de 7.000 euros per no complir amb la normativa autonòmica.
2: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diríem, ordenada.
0: I més notícies d'aquest dilluns. Detingut un tercer home per l'apunyalament mortal que es va produir a la barriada de Songoleu a Palma fa 8 dies. És un jove que, segons la investigació de la Policia Nacional, hauria ajudat a retenir la víctima perquè l'agressor, que és menor d'edat, la pogués apunyalar fins a la mort.
1: La víctima era un jove de 19 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre home per aquests fets i ara n'ha arrestat un tercer que estava en crida i cerca. Finalment, aquest diumenge va ser localitzat i detingut a la mateixa barriada on es varen produir els fets.
0: I també notícia que acabem de conèixer, el jutge Juan Carlos Peinado envia de nou a judici a Begoña Gómez i també a la seva assessora. Això per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. Ho ha acordat el jutge en una interlocutòria en la qual manté la seva posició d'obrir judici oral contra les dues després que l'Audiència Provincial el corregís.
1: Sí, perquè és la segona vegada que envia judici les dues imputades. En la primera ocasió, però, l'Audiència Provincial el va ordenar fer marxa enrere i arxivar dos dels delictes que imputava, que eren els de corrupció i apropiació indeguda. Ara el sumari passarà al Tribunal Superior perquè fixi data per dur a terme la vista. L'entitat d'extrema dreta Azteoir demana 13 anys de presó per a Gómez i 6 per a la seva assessora, mentre que les defenses i la fiscalia en demanen l'absolució.
0: I Pedro Sánchez reclama un nou contracte social de la intel·ligència artificial. Ho ha fet en la cloenda de l'acte IA360 per un desenvolupament responsable d'aquesta tecnologia, un fòrum en el qual ha apostat per un acord entre tots els agents socials per no deixar aquesta tecnologia en mans del que ha batejat com a tecno-oligarques.
1: El president espanyol demana un gran acord social per construir una intel·ligència artificial responsable en perspectiva humanista i que permeti construir una societat més justa perquè assegura la història demostra que l'autoregulació no funciona. Sánchez assegura que no s'ha de tenir por de la IA, però s'ha de planificar i controlar bé per treure'n el màxim interès de tots.
3: Ese futuro depende de nosotros y de nosotras. Lo escribiremos nosotros y nosotras. Y si lo hacemos bien, la inteligencia artificial puede democratizar ese acceso a las nuevas tecnologías, hacer las mejoras productivas para que lleguen más rápido a todos los sectores, a todos los trabajadores, a todos los hogares de nuestro país. Si lo hacemos bien, insisto, pues la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos en sus empresas, no más prescindibles.
1: El president espanyol anuncia que convocarà els agents socials per abordar-les.
0: Paraules de Pedro Sánchez hores abans de viatjar cap a Nova York per participar en la cimera de l'ONU, una cita a la qual assistirà també el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, un mandatari que té previst pronunciar un discurs i reunir-se amb altres líders, tot això en plena guerra amb els Estats Units, que sí que ha autoritzat a la delegació iraniana a viatjar fins al seu país, però ha denegat el visat a alguns dels seus integrants. Així arribem a la 1:04, al servei informatius actualitzem i tornem amb més a partir de les dues en temps d'informatiu migdia. Ara quedau amb tota la crònica del món dels esports a IB3.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

y te están dejando que mueras de sed.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Jornada de valoracions a les manifestacions d'ahir a Palma i a Eivissa per reclamar límits en les arribades de passatgers, unes marxes que congregaren en total d'haver 5.500 persones amb un clam més massiu a l'illa Pitiusa. Socialistes i populars s'han tornat a retreure com han gestionat històricament els fluxos de turistes, mentre ENA ha defensat el document d'Hora 3 davant les crítiques rebudes i assegura que les inversions garantiran l'atenció de la demanda durant les properes dècades. És un dels temes destacats de l'actualitat avui dilluns, 21 de setembre. Tot d'una sentim els principals protagonistes de la qüestió, però abans amb ara altres titulars amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Més lluita contra l'intrusisme nàutic.
2: Les Balears tancaran l'any amb 200 expedients oberts per irregularitats en el sector, dels quals 68 han estat sancionadors en matèria de xàrter. La campanya d'enguany, que compta amb un nou dispositiu de 22 embarcacions i drons, ha permès més de 1.350 controls.
1: Tercer detingut per l'apunyalament a Songol.
4: La policia ha identificat un tercer implicat en la mort d'un jove de 19 anys per arma blanca dia 13 durant una discussió. El nou arrestat hauria retengut la víctima juntament amb el segon detingut, mentre el principal sospitós, el menor, que va ser detingut poques hores després, l'apunyalava.
1: Nou rècord de consum elèctric a les Balears.
2: Sí, el dia de més demanda va ser el 24 de juliol, dia en què el termòmetre s'enfila fins als 38 graus. L'anterior màxim remunta 9 anys enrere, va ser a l'agost de 2017.
1: Juan Carlos Peinado envia judici a Begoña Gómez.
4: Abans de jubilar-se aquesta setmana i després de 2 anys i mig d'investigació, el jutge ha dictat avui l'obertura de judici oral contra la dona del president espanyol per presumptes delictes de tràfic d'influències i de malversació.
1: I quan siguin les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars, és moment de fer una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, condemna de 3 anys i mig de presó per la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants. Carmen Tires, bon dia.
5: Bon dia. La magistrada li atribueix 2 delictes, homicidi per imprudència greu i abandonar el lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La titular de la plaça 1 de la secció penal del Tribunal d'Instància d'Eivissa ha rebutjat indemnitzar els familiars de la víctima amb 500.000 euros perquè no han presentat la documentació acreditativa de parentiu amb la víctima.
1: A Menorca intervenen 142 ampolles de vi per presumpte frau en la informació sobre el seu origen. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. El Servei de Control i Qualitat Agroalimentària ha retirat del mercat el producte que oferia un restaurant de Menorca que presentava a la carta com a vi de Menorca un producte elaborat a la península. La investigació també afecta l'empresa distribuïdora. En total, les dues actuacions han permès intervenir més de 100 botelles de vi blanc i 37 de vi negre.
1: A Mallorca, el pròxim dia 29, arrenca la ruta de comerços emblemàtics de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. Ho faran 135 establiments en el seu recorregut després de l'èxit de la primera edició l'any passat. Es tracta d'una iniciativa en què els residents poden conèixer la història comercial de la ciutat i ajudar a sobreviure al comerç de proximitat.
1: En els esports, Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia.
1: En futbol, el Real Mallorca s'ha situat tercer després de la seva victòria al cap de setmana a Zubieta contra el Real Societat B per 0-1.
8: És la segona victòria consecutiva del mallorquinistes, que a més acumulen 4 jornades sense encaixar cap gol. D'altra banda, Luis de la Fuente renova com a seleccionador espanyol de futbol fins al 2032.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Gràcies.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són les 3 i és moment per actualitzar les notícies més destacades d'aquest dilluns 21 de setembre, jornada de valoracions a les manifestacions d'ahir a Palma i a Eivissa per reclamar límits en les arribades de passatgers. Unes marxes que congregaran en total d'haver 5.500 persones amb un clam més contundent a l'illa Pitiusa. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Avui PSIP i PP s'han tornat a retreure com han gestionat històricament els fluxos de turistes, mentre que Aena ha defensat el document d'Hora 3 davant les crítiques rebudes. Assegura que les inversions garantiran l'atenció de la demanda durant les pròximes dècades. La presidenta del govern, Marga Proens, per la seva banda, considera que les inversions impliquen ampliacions, diu que faraòniques, i critica la postura dels socialistes.
2: Primer de tot, denunciar com venim fent aquestes ampliacions faraòniques, passaporta de darrere dels aeroports de Palma, de l'aeroport d'Eivissa, i ara hem conegut també que l'aeroport de Menorca, i unes ampliacions que van en línia amb el que vol el Partit Socialista i amb el que vol el govern d'Espanya, que és més turistes.
0: Els cotxes tornen a circular per la plaça d'Esbon de Ciutadella 14 mesos després.
1: Aquest matí s'han ocupat totes les places recuperades en una reobertura marcada per la divisió entre els ciutadans i per un conflicte judicial encara no resolt. La plaça s'ha reobert amb diferència respecte de com estava abans. Aparcar-hi ara és gratuït i les terrasses de bars i restaurants es mantenen encara. Els 22 demandants considera que ara cal reubicar-les i recuperar la zona blava.
0: Més lluita contra l'intrusisme nàutic.
1: Les Balears tancaran l'any amb 200 expedients oberts per irregularitats en el sector, dels quals 68 han estat sancionadors en matèria de xàrter. La campanya d'enguany, que compta amb un nou dispositiu de 22 embarcacions i drons, ha permès de més de 1.350 controls.
0: Tercer detengut per l'apunyalament de Songoldeu.
1: La policia ha identificat un tercer implicat en la mort d'un jove de 19 anys per arma blanca dia 13 durant una discussió. El nou arrestat hauria retengut a la víctima juntament amb el segon detingut, mentre el principal sospitós, un menor detingut poques hores després, l'apunyalava.
0: Nou rècord de consum elèctric a les Illes.
1: El dia de més demanda va ser el 24 de juliol, dient que el termòmetre s'enfilà fins als 38 graus. L'anterior màxim, de fet, es remunta 9 anys enrere, a l'agost de 2017. Els sistemes de refrigeració, sens dubte, han estat la clau per augmentar la factura.
3: Yo solamente uso el aire 8 hores a modo ahorro, en número 24, pero aún así aumentó la factura.
4: Yo creo que perfectamente podemos estar hablando que hay un 20-25% más de aires acondicionados en establecimientos y hogares domésticos de lo que había hace una década.
0: En la plana de tribunals, Juan Carlos Peinado envia a judici Begoña Gómez.
1: I ho fa abans de jubilar-se aquesta setmana i després de 2 anys i mig d'investigació. El jutge ha dictat avui l'obertura de judici oral contra la dona del president espanyol pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. Fons de la Moncloa han condemnat la decisió del jutge, denuncien la intencionalitat política, l'assetjament i la deshumanització que, diuen, ha marcat tota la instrucció d'aquest cas.
0: D'altra banda, el jutge cita com a imputades les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de la investigació pel cas Plus Ultra.
1: Alba i Laura Rodríguez hauran de declarar el 30 de novembre. El jutge instructor també ha sol·licitat un informe pericial gemològic i joier per tenir una estimació del valor de les peces decomissades en l'escorcoll del despatx de l'expresident espanyol al maig. El magistrat també ha donat Zapatero un termini de 3 dies per entregar la documentació que tingui sobre aquestes joies.
0: I ha mort el sociòleg Antoni Taravini.
1: Fundador dels Quadernos Gadesso, Taravini ha mort als 86 anys. Fill d'un aviador de l'exèrcit de Mussolini, va néixer a Mallorca al 40. Després d'una carrera eclesiàstica com a jesuïta, va derivar la seva vida a la sociologia. Va fundar el Partit Socialista de les Illes i va ocupar diversos càrrecs fins a ser regidor de Turisme i Transports de Palma, consistori del qual va rebre la medalla d'or de la ciutat. Els seus darrers anys va dedicar-los a fer d'analista de l'actualitat amb molts mitjans. Entre d'ells aquí a IB3 Ràdio.
0: I demà aquesta notícia.
5: Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern ha realitzat enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats en el sector nàutic. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i es preveu acabar l'any amb uns 200 expedients per intrusisme. Un dels destacats és contra el portal Airbnb per incomplir la normativa autonòmica. El director general de Ports, Antoni Mercant, ha explicat que s'han exclòs 36 embarcacions del registre de xàrter nàutic per incomplir els requisits, a més de la petició contra Airbnb per retirar ofertes d'allotjament dins embarcacions. També s'ha requerit a listasèptima.com la retirada d'anuncis d'embarcacions destinades al lloguer a les illes. A aquestes dues empreses se'ls ha imposat una multa de 7.000 euros.
2: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diguem, ordenada.
1: Nou rècord de consum elèctric a les Illes. El dia de més demanda va ser el 24 de juliol, dia en què els termòmetres s'enfilaren fins al 38 graus. L'anterior màxim es remunta 9 anys enrere, va ser l'agost de l'any 2017. Els sistemes de refrigeració han estat clau per augmentar la factura.
3: Yo solamente uso el aire 8 hores a modo ahorro, en número 24, pero aún así aumentó la factura.
4: Yo creo que perfectamente podemos estar hablando que hay un 20-25% más de aires acondicionados en establecimientos y hogares domésticos de lo que había hace una década.
1: Socialistes i populars s'han tornat a retreure i a repartir les culpes per l'autoria de la massificació turística. Mentre Iago Negueruela del PSIP es mostra ara contundent en contra de les previsions d'ENA de fer ampliacions, Sebastià Sagreras del PP ha criticat que els socialistes gestionin AENA i després s'hi manifestin en contra.
5: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
6: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquest moment faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
1: A Menorca, els cotxes han tornat a circular per la plaça del Bon de Ciutadella 14 mesos després, amb la pena d'uns i la satisfacció d'altres.
7: M'ha sorprès que hi hagués tant de cotxes, perquè dic que no som prou conscients del que és el Born. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
8: Em fa no ràbia, però pena. La veritat, una llàstima, perquè era polida sense cotxes, però jo. El que el problema és aquest, vaig al meu punt de vista, que no el va fer bé. I no crec d'entendre els empresaris aquests. Tenen totes dreta, però estan luchant contra el poble, la majoria.
1: I avui és un dia assenyalat en el calendari escolar. Han començat les classes de formació professional per més de 21.000 alumnes d'arreu de les Illes Balears.
9: Grau superior de realització audiovisual i vaig apuntar-me perquè m'agrada fer vídeos, editar-ho, pujar vídeos també a les redes socials.
10: Este año voy a hacer FP, grado medio de imagen y sonido. Antes estaba en el CIDE, hacía de administración. No iba bien la cosa en grado medio de administración, así que decidí cambiarme a otra cosa mejor, porque cosas de oficinas y tal no me iba bien, rollo.
11: Me encanta la mecánica, la verdad. Es de lo que más me gusta hacer, incluso en mis tiempos libres, pues me voy salvando cosas, armando y así.
1: Avui s'estrenen 25 cicles formatius i s'augmenta el nombre de places que arribaran a prop de 470 més que el curs passat. Són les 4:04.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano, esto es un vallenato.

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Bones tardes, estimats oients de Radio Altau Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'escolteu de la Colònia Sant Pere, a través del blog en radioaltau.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Radio Altau, com us van ja dilluns, on han començat la setmana, concretament la setmana número 39 d'aquest any en curs. Estem a dilluns, dia 21 de setembre de 2026. Avui és Sant Mateu, així que per tant aprofito a felicitar tots els mateus que, si algú mos escolta, i si no, pues, si coneixeu algú en aquest cas amb aquest nom, des d'aquí moltes felicitats a tots els mateus i en definitiva a tota la gent que fa festa en el dia d'avui per extensió també, sempre ho fem venir bé d'aquesta manera més àmplia. Bé, començant setmana en diverses coses que anirem comentant al llarg del programa d'avui. I de moment a nivell meteorològic, cel, bueno, alguns núvols, però en principi sense massa importància, bastant prims. Després farem un repàs també a nivell meteorològic i res, de moment donem el sus aquí en aquest programa d'avui de capvespre de Radio Altau. Benvinguts, començam!

I una de les coses en les quals començam és que l'Ajuntament ha anunciat avui que avui mateix s'obrin les inscripcions per a noves places del curs de natació de la piscina municipal d'Artà. Vos podeu escriure en aquest enllaç que a les seves xarxes socials, que hi ha una pàgina web que s'ha creat a l'ús de gestiopiscina.artà.cat, o també escanejant el codi QR del cartell, si veig el cartell també en aquest cas a xarxes socials o algun altre lloc que pogués estar en aquest sentit. I també igualment teniu més informació al telèfon mòbil 601 883 695. Repetesc, 601 883 695. El cartell bàsicament diu això: notació, noves places a partir del 21 de setembre, el logotip de l'Ajuntament i a baix diu esports/piscina, el codi QR diu inscripcions i el mòbil, que és 601 883 695, i després un web que diu www.rallygreatsite.com. Bastant en anglès, reall, ho diré tal qual, reallygreatsite.com, ho diré així per allò que s'hi veu de teclejar. La reall, la i, y, si més no, però bueno, teniu en aquest cas també les xarxes socials de la piscina o de l'Ajuntament d'Artà, i també ara ho compartim, si més no, les xarxes de Ràdio Artà, i així també ho veus millor. Per tant, avui comencen aquestes inscripcions de natació per la piscina municipal d'Artà, i recordem que totes les inscripcions les acabarà ingressant econòmicament a l'Ajuntament. Per tant, també se vos recomana participar-hi, apuntar-vos d'aquesta manera també, per cap i la fi al darrere hi ha l'Ajuntament, i per tant aquesta seguretat en tots els àmbits possibles. I res, esperem que vagi tot molt bé amb aquesta nova gestió de la piscina municipal d'Artà, que avui aquestes noves places per poder-vos inscriure a partir d'avui, com dic, 21 de setembre de 2026.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Jornada de reflexió a les Illes després de les dues manifestacions a Eivissa i Palma contra la intenció d'Aena d'engrandir els aeroports.
2: La presidenta del govern, Marga Proens, ha denunciat les ampliacions faraòniques dels aeroports balears que respon, ha dit, a l'estratègia de creixement desorbitat del Partit Socialista.
3: Primer de tot, denunciar com venim fent aquestes ampliacions faraòniques passaporta de darrere dels aeroports de Palma, de l'aeroport d'Eivissa i ara hem conegut també que l'aeroport de Menorca, i unes ampliacions que van en línia amb el que vol el Partit Socialista i el que vol el govern d'Espanya, que és més turistes.
1: Més per Menorca vol que la llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, que prendrà en consideració demà al Parlament, estigui aprovada abans de Nadal.
2: Josep Castells ha reclamat que es tramiti de forma express perquè sigui vigent l'estiu que ve i ha denunciat que el govern del PP ha perdut 3 anys perquè la llei de reserva de la biosfera ja preveu aquesta limitació.
4: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
1: El govern central condemna la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de decretar l'obertura de judici oral contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez i la seva assessora, per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències.
2: Diana Morant, ministra de Ciència i Innovació, qüestiona el fons i les formes de la instrucció.
5: Culmina el... la aportación del juez Peinado a quien pueda hacer que haga de Aznar. Bueno, yo lo único que puedo hacer es confiar en la justicia, pero es muy difícil, ¿no? Se le está pidiendo a los ciudadanos que vayan a juzgar una causa que llevamos 2 años hablando de ella en todas las televisiones, prácticamente en todas las sesiones del Congreso de los Diputados.
1: La notícia s'ha produït hores després que Sánchez participés a la cloenda de l'acte IA360 per un desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial.
2: Un fòrum en el qual ha apostat per un nou contracte social per no deixar aquesta tecnologia en mans dels que ha batejat com a tecnoligarques. El president espanyol demana un gran acord social per construir una IA responsable amb perspectiva humanista i que permeti construir una societat més justa, perquè assegura la història demostra que l'autoregulació no funciona.
6: Ese futuro depende de nosotros y de nosotras. Lo escribiremos nosotros y nosotras. Y si lo hacemos bien, la inteligencia artificial puede democratizar ese acceso a las nuevas tecnologías, hacer las mejoras productivas para que lleguen más rápido a todos los sectores, a todos los trabajadores, a todos los hogares de nuestro país. Si lo hacemos bien, insisto, pues la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos en sus empresas, no más prescindibles.
1: I avui, Dia Mundial de l'Alzheimer, han conegut el cas d'Amàlia. Viu a la residència de Sa Serra, Eivissa, on dels 91 usuaris que hi ha, 13 pateixen Alzheimer.
2: N'Amàlia vivia sola fins fa 2 anys, que va passar a viure amb la seva filla i fa 2 mesos va ingressar a la residència de Sa Serra.
7: Que al principio me daba pena traerla porque ella no le gustaba la residencia, no quería ir. Pero ahora estamos muy contentas las dos, la verdad, porque aquí ha mejorado muchísimo. Conoce a todos, han venido mis hermanos, que ellos viven fuera, viven en Navarra, y los ha reconocido, todo lo que le han hablado, han tenido conversaciones con coherencia, está más despierta.
1: I condemnada a 3 anys i 6 mesos de presó, la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys a Eivissa quan travessava un pas de vianants.
2: La magistrada li atribueix 2 delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va botar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident.
1: Són les 5:04. Les notícies...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I, per altra banda, s'ha publicat avui a la web que diu l'Ajuntament d'Artà reforça la infraestructura informàtica municipal. Les actuacions s'emmarquen en una subvenció del Consell de Mallorca destinada a impulsar l'administració electrònica, la digitalització i la ciberseguretat. L'Ajuntament d'Artà s'ha acollit a la convocatòria de subvencions de l'any 2026 per dur a terme actuacions d'administració electrònica, digitalització i ciberseguretat promoguda pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. Les actuacions realitzades inclouen la renovació i instal·lació d'un servidor municipal, l'adquisició de llicències Windows Server, l'ampliació de la capacitat d'emmagatzematge mitjançant una cabina de discs, la millora dels sistemes de virtualització i còpia de seguretat i el manteniment dels programes municipals de gestió. Aquestes actuacions permeten reforçar la continuïtat dels serveis municipals digitals, millorar la disponibilitat i protecció de la informació i reduir els riscos derivats de l'obsolescència tecnològica i de possibles incidències informàtiques. L'Ajuntament presenta despeses justificades per un import total de 77.318,04 euros, dels quals 47.283,15 euros corresponen a despesa corrent i 30.034,89 euros a inversions.

I a nivell d'agenda d'actes, pels propers dies tenim, per exemple, per demà, dia 22 de setembre, dues propostes. Per una banda, dins l'Espai de Dones d'Artà, que recordem que se du a terme cada dimarts a les 4, el cas de demà se titula Necessitat de seguretat dins la comunicació no violenta. Taller dedicat a explorar una de les necessitats humanes universals, la seguretat. Segons Marshall Rosenberg, creador de la comunicació no violenta, CNV, les necessitats humanes són universals, el que significa que totes les persones, independentment de la seva cultura, comparteixen el mateix conjunt de necessitats bàsiques. Serà demà dins aquest espai de dones d'Artà, dimarts 22 de setembre, a les 16 hores, com sempre, a les voltes de Navaldesa. I, per altra banda, i canviant de tema, un poc més tard, a les 5:30 de demà també, a les 17:30, tenim viatge per les llengües d'Europa. Diu, celebrem el Dia Europeu de les Llengües amb històries i aventures. T'imagines recórrer tot un continent sense moure't de la teva cadira? Acompanya'ns en una aventura única, plena de paraules, sons i cultures diferents. Descobrirem la riquesa de les llengües europees a través de la màgia d'un conte molt especial, a càrrec de Margalida Mangual, per a infants a partir de 3 anys, acompanyats d'un adult. Inscripcions al correu navaldesa@artà.cat. Demà dimarts 22 de setembre, a les 17:30 hores, a la Biblioteca Municipal de Navaldesa. Contes i taller a partir de 3 anys acompanyats d'un adult. A les 5:30, com dic, dins aquest espai, el marcat dins el dia de les llengües europees, o llengües d'Europa.

I després, de cara al cap de setmana, també diferents propostes, com per exemple la que ja vos havíem avançat una mica, titulada L'enemic. És una producció del Teatre Principal de Palma. L'enemic narra la història del doctor Thomas Stockman, director mèdic d'un balneari en una petita ciutat. El centre vertebra, directament o indirectament, tota l'activitat econòmica de la població i els seus habitants depenen del seu bon funcionament per mantenir l'estat del benestar creixent en el qual viuen des de que es va obrir. El doctor, com a científic rigorós, descobreix fent unes anàlisis que les aigües que han fet tan famós el seu balneari estan contaminades. No dubta ni un moment de la seva obligació de fer públic el descobriment per emprendre mesures que solucionin el problema. Això fa que es desencadenin una lluita terrible. L'assetgen el poder polític, les organitzacions comercials, els mitjans de comunicació i la majoria d'habitants de la vila, temorosos de perdre la seva font principal de riquesa. A partir de 12 anys, preu de 10 a 20 euros, venda d'entrades online a tiqueti.com o també a taquilla a partir de dimecres, com ja sabeu, de dimecres a divendres, en aquest cas de les 19 a les 20 hores, posa aquí, a la web de l'Ajuntament, i el dia de l'espectacle dues hores abans. Anteriorment era de les 7 a les 9, aquí veig que posa les 7 a les 8, en el web d'Artà.cat, a l'apartat d'agenda. En tot cas, bé, a partir de les 7 segur, i després intentau anar-hi a banda de les 8 pel que pugui ser, si més no. En definitiva, aquesta proposta que tindrem al Teatre Artà aquest divendres 25 de setembre a les 20 hores, amb direcció de dramaturgia José Martret, interpretació Toni Gomila, Caterina Larda, Yuki Herrero, Miquel Gelabert, Xavier Frau, Pedro Mas, Rebeca del Fresno, Albert Triay, Joan Llobera i Enca Alonso. Un gran ventall d'intèrprets que, de, no sé si de l'èlit fins i tot balear de teatre, per tant, la veritat és que és d'aquelles obres que no vos podeu perdre. Està basada en el que en la proposta que se denominava, que diem, Un enemic del poble, d'Henrik Ibsen, i però no és la mateixa, sinó que està basada, que diem, en aquella obra. Com dic, serà aquest divendres 25 de setembre, les 20 hores, i això, a partir de 12 anys, amb aquest preu que vos en dic, de 10 a 20 euros, depenent de la zona on trieu la vostra butaca, o les vostres butaques, lògicament, en aquest sentit. Ja sigui de general o reduïda, i si és més centrat, manco centrat, etc, etc. Depèn d'aquests diversos factors, té aquesta tarifa d'entre 10 a 20 euros. No hi falteu, Teatre Artà.

I l'endemà, el dissabte 26 de setembre, tenim proposta titulada Posta de sol a l'ermita de Betlem. Diu, pujarem a l'ermita pel camí empedrat per admirar unes esplèndides panoràmiques i contemplar la posta de sol. La distància per trajecte és de 3,5 km amb un desnivell aproximat de 270 metres. Cal inscripció prèvia i serà dissabte 26 de setembre a les 18 hores i s'espera que acabi en torn a les 21 hores. El punt de trobada és el pàrquing dels Canons i és a càrrec de l'equip d'educació ambiental del Parc Natural de Llevant. Diu així, Parc Natural de la Península de Llevant, finca pública dels Canons, posa el sol a l'ermita de Betlem, pujarem a l'ermita pel camí empedrat per mirar, bé, tot això que hem dit abans, el dissabte 27 de setembre, de les 18 a les 21 hores, lloc de trobada pàrquing dels Canons, atenció, no és sol que li ha vella, sinó pàrquing dels Canons, és important això, Betlem, Martà, municipi d'Artà, que diem, no s'enfadin els coloniers, a càrrec de l'equip d'educació ambiental del parc, inscripcions al codi QR, també el formulari de cloud que hi ha en aquest cas en el cartell. Diu, cal dur sabates de muntanya i aigua a bastament, qui vulgui pot dur per sopar mentre esperem la posta de sol. Recordeu que està prohibit dur els animals domèstics a les activitats d'agenda. La fotografia del cartell és feta per Joan Martí Monam, una gran fotografia, la veritat. I bé, en aquest sentit, això, si vos interessa aquesta proposta del Parc Natural de Península Llevant per aquest dissabte, vos heu d'apuntar prèviament en aquest cas i podeu veure aquesta posta de sol des de l'ermita de Betlem.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Els seus afegits familiars, fills, Vicenç, Jaume, Francisca i Biel, nets, renets, nora i demés familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua d'Antònia Vives Abad, coneguda com Antònia del Monument, que ens ha deixat hartar el 9 de setembre de 2026, als 82 anys, en pau descansi. Velatori va ser ahir diumenge, dia 20, però la missa tindrà lloc avui, dilluns 21 a les 20 hores, repetesc, missa avui dilluns 21 a les 20 hores, la missa al convent d'Artà, repetesc, al convent d'Artà, avui missa, avui dilluns 21 a les 20 hores. Recordeu que podeu enviar també les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Antònia Vives Abad, coneguda com Antònia del Monument, 82 anys, Sant Pau descansi.

Els seus afegits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Maria Flaquer Gallà, de la costa, que ens ha deixat a Cala Rajada el 21 de setembre de 2026, als 73 anys, amb poc descansi velatori avui dilluns 21, de les 15 a les 19 hores al tanatori de Cap de Pere. Podeu enviar les vostres condolències també a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com.

com. Maria Flaquer Gallà, de la Costa, 73 anys, en pau descansi, velatori al tanatori de Capdepera.

En aquest cas també cap de fer els seus afegits familiars fos comunica la tan sentida pèrdua d'Antonio Corraliza García, que ha mort a Cal la Rajada el 21 de setembre de 2026, als 85 anys, en pau descansi. Velatori demà dimarts 22, de les 10 a les 13 hores i de les 15 a les 18 hores en el tanatori de Cap de Pere. Les exèquies seran a les 17 hores. Recordeu també, les condolències també es poden fer a través de les esqueles de www.grupmontaner.com. Antonio Corraliza García, 85 anys, en pau descansi.

I també cap de Pere, en aquest cas, els afegits familiars us comunica la tan sentida pèrdua de Guillem de Nus Ferrer, que mos ha deixat als 74 anys, cap de Pere, funeral avui dilluns 21, a les 19:30 hores al Condal i a continuació a la missa a l'església de cap de Pere.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I canviant de tema, per altra banda, la Mallorca 312 publicava fa uns dies a les seves xarxes, diu, la primera convocatòria de 312 solidària, Climent Alsamora, que és el nom que se li ha posat a memòria d'aquesta persona com coneguda per tot, Climent Coca, que ja no està entre nosaltres, diu, la primera convocatòria de 312 solidària, Climent Alsamora, ja transforma les aportacions dels participants i de Mallorca 312 2026 en projectes que deixen empremta a la nostra illa. Tres entitats, tres projectes, en aquest cas Xarcamet, Estudi dels Taurons Pelàgics, no sé si ho pronuncio bé, de les Balears amb Brups, BRUV, S, que la S suposo que és de plural. Després la Fundació Mallorca integra amb un nou tricicle per al programa Amb Bici Sense Edat. I per l'associació Asnimo, amb una nova pista de bàsquet per fomentar l'esport i la inclusió. Diu, tot això és possible gràcies a les aportacions dels participants i de Mallorca 312. A la propera edició vos animam a augmentar la vostra aportació i continuar fent realitat nous projectes, perquè cada quilòmetre suma i cada aportació també.

I bé, aquest dissabte, tal com estava previst, aquest dissabte, dia 19, va tenir lloc la presentació del documental del 25 aniversari del Teatre d'Artà, en direcció i guió de Gaspar Caballero i realització i edició d'Agustí Torres. En aquest cas, teatre bastant ple, no ple del tot, per desgràcia, però sí que bastanta gent que no va voler perdre aquesta presentació, més el documental, més la festa, evidentment, del 25 aniversari i del Teatre Artenenc, que en aquest cas se varen poder escoltar diverses i variades veus, no així totes les que segurament haurien de ser en aquest documental, però en definitiva, i bé, i d'altra banda, cadascú que opini el que trobi. En definitiva, un documental que això, que posava de relleu el que suposa tenir una infraestructura com l'actual, diguem-li així, del Teatre Artà, que no sempre han pogut tenir un teatre d'aquestes dimensions i tot el que pertoca, amb una sala d'actes, amb una cafeteria, amb tot el que té el Teatre Artà actualment, que dona de si per bastantes coses, i cosa que també en aquest cas és positiu. De fet, crec que era Joan Matamales que em feia menció en el documental que, per exemple, se referia, crec que era ell, ara no em voldria equivocar, perdó si m'equivoc, que feia referència, per exemple, al tema de la sala d'actes, que creia interessant que hi hagués aquesta sala on s'hi poguessin, s'hi fan, que diem, i s'hi puguin fer presentacions de llibres, actes diversos, exposicions, etc. Jo hi hagués afegit també, fins i tot, en el nostre cas, programes de ràdio. Que també és aquesta possibilitat que també diverses opcions hi han fet, no moltes, però algunes. I bé, en aquest cas, això sí que també és un element més que diem d'aquest teatre que dona aquesta possibilitat de no només tenir la platea, tal com se diu, sinó aquesta sala on s'hi poden fer actes, no vull dir de més petit format, perquè en ocasions ha quedat plena no lo següent, per tant també al final no sé com molt bé quines paraules s'haurien d'emprar, però sí que en aquest sentit hi ha actes que sí que potser si escauen més, tipus presentacions de llibre, alguna cosa d'aquestes, o bé la cafeteria o bé la sala d'actes, o programes de ràdio mateix, que com dic també si escauen més precisament, vull dir, me mira jo mateix el primer, cap problema, per no posar ningú més d'exemple, i queda més en família i en aquest cas també sembla que hi ha més gent fins i tot de la que hi pot haver. En canvi, la platea, per les grans dimensions que té, a vegades, jo que siguin 100 persones, poden semblar poques, quan evidentment és tot un èxit que hi hagi 100 persones a un acte cultural d'Artà. I clar, no és el mateix 100 persones, ara he posat aquesta xifra redona, que ningú se l'agafi com a referència, però que no és el mateix 100 persones a la sala d'actes que 100 persones a platea. A la sala d'actes segurament dirien que és un èxit, a la platea podríem dir que no ha estat per tant a nivell d'expectativa de públic. Per tant, al final també aquestes coses crec que s'han de posar en valor i al final, clar, no se pot canviar, a vegades s'ha fet, però s'intenta fer el mínim possible, lògicament, i jo som el primer que ho entenc perquè també a nivell organitzatiu no és fàcil. Que quan tens pensat, tens programat, muntat, etc., un acte que estigui pensat, posaré dos exemples, a la sala d'actes, acabat-lo passant a baix, suposa haver d'adaptar tota la infraestructura, muntatge, etc., depenent de cada cas com sigui, i evidentment això d'un temps i no ho pots decidir 5 minuts abans, que és quan veus el públic que finalment hi haurà o que més o menys finalment hi haurà, que sempre hi ha qualcú que arriba darrer moment i jo en som un a vegades. En aquest cas és difícil, com dic, passar el muntatge que tenim preparat a dalt, passar-lo a baix perquè hi pugui assistir més gent, perquè el millor pensaves que sí, que hi assistiria gent, però no tantíssima.
En canvi, també pot passar el mateix a l'inrevés, que preveguis bastanta més gent i per això ho pensis fer un acte baix i al darrer moment és difícil canviar i dir bé, ho feim a dalt i així mos veiem entre tots i sembla que tot va millor en aquest sentit. Com dic, a nivell tècnic, sobretot tècnic i d'organització en general, i audiovisual i bé, tot al final, tota la infraestructura i tot el muntatge, tots els mandacats, totes les coses que s'han pensat que no és cosa d'un dia, d'una hora, d'un moment. Evidentment no és fàcil dir bé, ara ho feim aquí baix o bé, ara ho feim aquí dalt, perquè les coses duen molt de temps ja de previsió, de muntades, de a vegades assajades, no m'estic referint a obres de teatre, que en aquest cas sí que s'entén, que té més sentit que sigui a baix, al platea, per dir alguna cosa ara així ràpid, però bé, és una de les coses que sí que és vera que té de bo, entre moltes altres, aquest teatre artà, que tingui aquests dos llocs, si més no, que no tots els teatres, i ho diré amb tot el carinyo de poble, ho dic amb tot el carinyo que consti, me l'estim molt i me l'estim molt els teatres de Mallorca. En aquest cas, no tots els pobles tenen aquesta capacitat que pugui tenir el Teatre Artà. Per tant, a nivell de tenir aquests dos aforaments i fins i tot també, com dic, la cafeteria que s'hi fa, ja s'hi feien actes temps enrere, alguns com a tal, des d'un temps ençà. La gestió actual també de Naina i en Jordi, per exemple, hi fan encara molt més actes, que les don la Nora Bona des d'aquí, aprofit per dir-ho, i ja sigui de manera conjunta amb el teatre o per ells mateixos com a tal, i en Jordi també hi dedica moltes hores més, també a nivell tècnic dels que segurament li pertocarien, també és una altra història, que vull reconèixer públicament i que vull agrair-li també la tasca moltes vegades que com dic, sempre mos té un sí al que li puguem anar demanant en cada moment, a nivell de necessitats de ràdio, per exemple. I en aquest sentit, això sí que crec que tot en conjunt forma un teatre que té moltes coses bones, com dic, té aquesta platea que hi pot cabre molta gent, que aquest escenari que s'hi poden cabir concerts, propostes teatrals, de dansa, de... Bé, no m'ho vull deixar, concerts de banda, etc. Tot el que pugui ara deixar-me el tinter sense valor. S'hi poden cabir actes de més gran format, entre cometes, supos que tot sempre fins a un límit, òbviament, que no, segurament si tinguéssim d'unes altres dimensions, per tant, també ho hem de posar en valor. I per altra banda, com dic, tenir aquest espai, la sala d'actes a dalt, a més enllà també les altres sales de reunions o altres possibles espais que es puguin emprar, també a baix per certes ocasions, com coses com a vegades quan s'han hagut de recollir aliments o actes solidaris en aquest sentit. També s'ha pogut emprar la cotxeria, també és una altra història, en aquest cas, que tot i que és un poc així, el Manco també s'ha pogut destinar aquest espai a actes solidaris en aquest sentit, per tant també molt bé en aquest cas, i això que hi hagi aquesta combinació entre els diversos espais del teatre, cafeteria, platea, sala d'actes, etc. Crec que també mos podem agrair que tinguem, com dic, aquest teatre. Després sí que podem discutir si és massa gran, si és menys gran, jo per jo crec que està bé, però al final tot són opinions. Com deia, al final, clar, a vegades quan som, que com en ocasions no per anar massa en fora, tot i que n'hi ha hagut també moltes altres d'enrere que s'han omplit, sense anar més en fora, tant el Cafè Castanyetes com l'audiovisual de la banda i la proposta de la banda de l'altre dia, del dia de la fira, etc. Molts diversos actes han omplit del tot i qui sap si hagués hagut alguna cadira més s'hagués omplit també. Així com en ocasions passa això i dius, mira, tant de bo tinguéssim algunes cadires més fins i tot. En altres casos,
Sí que és veritat que, com deia, a vegades haguem 150, 100, o sigui, 100, 150, 125, o sigui, ara dic xifres a l'atzar, igual, persones, pot semblar que no és un èxit quan segurament podrien dir que realment ho és. Per tant, també a vegades té aquesta cosa, la capacitat, que clar, depèn de visualment, pot donar una impressió a l'altra, quan realment en tots dos casos segurament podrien dir que és un èxit pel poble de Artà. I res, a nivell de documental en si, com ja he dit, bé, podrien haver-hi hagut més veus, particularment, i no puc deixar de dir-ho, particularment, jo és una opinió, i li vaig dir, manifestar així a ell mateix, crec que una veu que no hi era, i que veient les que sí que hi havia, podria haver-hi estat Jaume Cabré Fito, en representació del Xeremies, per exemple, és una opinió meva. Repeteix que, òbviament, també la llista, si podem fer llista, al final podem afegir, no, anava a dir moltes, no sé si moltes, però diverses persones, moltes o millor no, però cadascú tindrà segurament, jo afegiria tal, jo afegiria qual, sí que veig que sempre jo que he estudiat i he fet feina a nivell audiovisual, sé que també no és fàcil posar límits a l'hora de fer un documental i, per tant, no és gens fàcil, vos ho puc ben assegurar. A vegades mira fins i tot cada segon, intentes retear segon per segon, a veure ben on pots retear per no fer cansat el documental. Per tant, també vull posar tot en context. Sí, no és una crítica a nivell de documental com a si, com a si mateix. Tot el contrari. Però sí que, per exemple, així com hi havia, i troc que hi havien de ser, tant banda de música, com Esparrais, com les dues agrupacions de Vall de Bot, com l'Orfeo Ortenanc, i segurament ara me'n deixaré, però bé, a nivell ja així estic parlant, bueno, en Tomeu Ginard, també en representació com ets director, en aquest cas, de l'Escola de Música, Banda, Orfeo, etc. Bé, en definitiva, totes les persones que em pugui estar deixant ara a nivell musical, que repeteix que lògicament n'hi va haver de tots els àmbits possibles culturals, però en aquest cas a nivell musical particularment a mi me va faltar la veu, en aquest cas dit de Jaume Cabré, perquè al cap i a la fi és un home conegut i que sap xerrar i que segurament tindria també coses a xerrar. Desconec els motius, si és per un motiu o l'altre, però sí que és veritat que trob que o ell o algú de les Xeremies no hi hagués escabut malament, encara que fos amb una sola intervenció curta. Encara que fos així, jo dic hipotèticament. I si hagués de ser de 2 minuts, genial també. Vull dir que se m'entengui bé. Particularment. Després podem anar a mig discutir o no si va tocada. També és un dels que possiblement me va faltar en aquest sentit. Sí que veig que dins del teatre clar, ja no han sonat tant per allò ara diria malament, ressonar tant i normalment toquen més de fora, però en definitiva, bueno, també era un element més musical. El tema de Xerangues Esparrais sí que veure que se'l va veure imatge i em van xerrar diversos d'ells, però no així va no va ho diré, no va sortir rotulat com a tal, però bueno, en definitiva massa bé que sortissin sonant, així que genial. Però bé, com dic, si anem a pensar i després a nivell de comunicació ja ho vaig dir temps enrere. Sí que sortien dues persones d'un mitjà de comunicació local i no en sortia cap de l'altre mitjà de comunicació local. I no me refresc a mi. En definitiva, per tant, són coses en aquest sentit que cadascú segurament faria diferents. Això passa sempre, igual com aquí. Qui hi hagués aquí al front de ràdio, segurament cada persona ho faria diferent i no tinc el per què agradar a tothom desgraciadament, però en definitiva, són coses que, per exemple, el tema de Jaume Cabré sí que vaig trobar a faltar en aquest sentit dins el documental.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I bé, quan són les 18 i 42 minuts del capvespre, passam a la informació meteorològica a través de valesmeteo.com. Tenim l'estació de Camolín Leu, 73 metres d'alçada sobre el nivell del mar. Tenim ara mateix 28,3 graus centígraus, sensació tèrmica però de 30 graus. Dirien que un 2 graus

mínima cap avall per allò que és com altres, tindríem temperatura, o hauríem tingut el manco de moment fins ara, temperatures entre els 16 i els 32 graus. El vent ara mateix de sud, 3,2 km per hora, amb ràfegues de 14,5, màxim ràfega d'1 i fins ara 24,1, a les 11 i 27 minuts, màxim ràfega mensual 66 km per hora. Humitat al 58%, robada al punt del 19,2 graus, baròmetre en 1021,6 hectopascals, tendència baixant a poc a poc. Previsió de l'índex ultraviolet és de 6,0 dins l'escala grau alt. Pel que fa a demà, baixa un poquet en el 5,8 dins l'escala grau mig. Pluja d'avui 0, total mensual seguim amb els 36,2 i total anual 303,2. El manà sortir el sol, perdoneu, pel dia d'avui a les 7:33, posta del sol a les 9:45, posta de lluna a la 1:50, sortia la lluna a les 17:15, tenint lluna gibosa creixent, un 76% il·luminada.

A nivell de repàs mensual, continuam amb la mínima més baixa del passat dia 11, en 14,4 graus, la màxima més alta amb els 37,1 del dia 6, mitjana la més baixa de moment dia 19, que això era dissabte, amb els 21,2 graus de mitjana, mitjana més baixa, dissabte passat, d'esposar-hi. La mitjana més alta coincideix, o segueix coincidint, si més no, dia 6 i dia 7, amb 27,8 graus centígraus. La màxima ràfaga de vent, ja ho han dit, 66, en aquest cas del passat dia 9, i pluges tenim això, de dia 9 precisament 31,2, de dia 17 4,6, i després dia 18 i dia 9 aquests lleugers 0,2 litres.

Passam ara a la predicció, en aquest cas a través de l'Agència Estatal de Meteorologia, conegut per les inicials AEMET, que mos diu el següent: per les hores que queda d'avui dilluns 21, tindríem cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, vent de nord-oest en torn a 10 km per hora. Passaríem a demà dimarts, dia 22, començaríem cel poc nuvolat, de matí també, cap vespre núvols alts i darreres hores tornaria el poc nuvolat. 0% de possibilitat de pluja en tot el dia demà. Temperatures possibles entre els 17 i els 29 graus, per tant, aquestes temperatures possibles per demà. I vent possible començaria nord-oest en 10, tal com ho he acabat avui, però després ja passaria a nord, això sí. El dematí és quan podria bufar una mica més, entorn a 25 en ràfegues màximes de 40, per tant, no són grans xifres, però sí que bufaria una mica més demà matí, després aniria baixant el capvespre en torn a 10 i darreres hores en torn a 5. Per tant, com veig, aniria calmant, en tot cas, durant tot el dia de nord, primeres hores si menys de nord-oest. Per dimecres, dia 23, tindríem o podríem tenir, segons aquest pronòstic, cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures igual que el dia anterior, de 7-29, per tant, sense canvis, vent de nord-est en torn a 10 km per hora. Passaríem a dijous 24, en aquest cas cel poc nuvolat també, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-30, és a dir, pujaria un grau de màxima, el vent en aquest cas en calma. Passaríem a divendres 25, començant cada setmana, en cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 16-31, és a dir, baixada d'un grau de mínima però pujada d'un grau de màxima, més amplitud, 2 graus més d'amplitud. Un per avall i un per amunt. Vent en calma. Pel que seríem a dissabte 26, cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 18-30, és a dir, pujada de 2 graus de mínima, baixada d'un grau de màxima, vent de l'est en torn a 10 km per hora. I passaríem a diumenge 27, amb intervals de nuvolositat, 25% de possibilitat de pluja, aquí haurem d'estar a la white, tot i que és un percentatge de moment baix, perdó, com dit, de la part baixa, però vaja. Temperatures possibles de 8-29, baixaria de 6 a un grau de màxima respecte al dia anterior,

En continuaria a l'est, també respecte al dia interior, igualment també en 10 km per hora. Així, per tant, dit d'una altra manera, 0% de possibilitat de pluja fins a dissabte inclòs, després diumenge aquest, no sé si dir lleuger o no, 25%, ja ho veurem. En quant a temperatures, si mos miram només la mínima, tindríem mínima més baixa per divendres, amb els 16 graus. Si anem cronològics, tindríem el de 7 per demà dimarts, dimecres i dijous, dels 17 graus de mínima, baixaríem els 16 per divendres, pujaríem els 18 per dissabte i mantindríem els 18 per diumenge, això en mínima. Pel que fa a la màxima, tindríem els, en aquest cas, pujada progressiva, els 29 per demà dimarts i també dimecres, pujaríem els 30 per dijous, pujaríem el 31 per divendres i després aquí faríem l'efecte contrari, baixaríem els 30 per dissabte i baixaríem els 29 per diumenge, segons el pronòstic actual, repetesc. Per tant, mínima més baixa divendres amb els 16 graus, màxima més alta també divendres amb els 31 graus. Coincidiria, com dic, divendres en aquest cas la mínima més baixa i la màxima més alta, els dos extrems dit d'alguna manera en quant a temperatures d'aquesta setmana, o manca el pronòstic per aquesta setmana. I en quant a vent, de moment, quan més, seria demà matí, vent de nord en refer màximes de 40. Entorn a 40, vaja.

I si comparam el pronòstic amb el Tiempo Punteres, aquest altre web que agafant de referència, podríem dir que per tota aquesta setmana ens dona 0 litres de possibilitat de pluja, així que Tiempo Punteres. A nivell de vent, també coincideix que demà podria ser el dia que podria fer un poc més, que no vol dir molt de vent, atenció, sinó que comparativament en tota la setmana seria el dia que bufaria una mica més. En aquest cas el dona en torn de 9 km per hora, recordant que aquí no marca ràfegues màximes, per tant hauríem d'anar hora per hora o fragment per fragment, en tot cas que seria positiva, com dic, si no seria demà això, un cel descobert majoritàriament, i per al dia que podria bufar una mica més el vent amb aquest sentit. Però en tota la setmana no ens dona possibilitat de pluja. De fet, de cara a diumenge sí que és el dia que ens dona més tapat, però de moment previsió de 0 litres, de moment, recordant que l'EMET ens donava un percentatge, crec que era el 25%, per tant, està més cap a que no que cap a que sí, però a mesura que ens hi acostem veurem si continua així o se va definint una mica més. Per tant, en definitiva, no vull dir bon temps, perquè tot depèn de què entengueu per bon temps, però sense pluja, si bé no prevista per aquesta setmana, ni el banco fins a dissabte, diríem així, i molt segurem, tant de...

Els seus afegits familiars, fills, Vicenç, Jaume, Francisca i Vial. Nets, renets, nora i demés familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua d'Antònia Vives Abad, coneguda com Antònia des Monument, que ens ha deixat hortar el 9 de setembre de 2026, als 82 anys, en pau descansi. Velatori va ser ahir diumenge, dia 20, però la missa és avui dilluns, dia 21, a les 20 hores, que tindrà lloc, atenció, al convent d'Artà. Repetim, missa dilluns 21, avui, a les 20 hores, tindrà lloc la missa en el convent d'Artà. Recordeu que podeu enviar també les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Antònia Vives Abad, coneguda com Antònia Desmonument, 82 anys, en pau descansi.

0: encara només accelera.
1: I bé, i així posam el punt final en aquest programa d'avui de capvespres de Radio Horta. Així que, si tot va bé i Déu vol, mos tornem a escoltar demà més coses aquí en aquesta sintonia de Radio Horta Municipal, 107.9, 107.3 o radiohorta.cat. Com sempre, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. Continua la batalla política per les previsions d'Aena d'invertir 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys. El PSI endureix ara el to l'endemà de les manifestacions a Palma i a Eivissa en contra de les obres als aeroports. El portaveu Iago Negueruela acusa el govern per l'autoria de la massificació turística, mentre el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, acusa els socialistes de tractar de beneita la ciutadania.
2: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
3: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos.
1: Creuament de retrets el dia que el gestor aeroportuari ha defensat en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors les inversions que preveuen 50.000 passatgers anual fins l'any 2031, dient que és una planificació exigent però necessària. Tot donant parlam en aquest dilluns 21 de setembre en què els cotxes han tornat a circular per la plaça d'Esbord de Ciutadella 14 mesos després. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre. En dues hores el centenar de places d'aparcament s'han ocupat en una roba obertura marcada per la divisió entre els ciutadans i per un conflicte judicial que encara no està resolt. La batllessa Maria José Begú ha defensat que la plaça sense cotxes funcionava.
5: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, tot el mercat artesà, el que fèiem els dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu i tot això ara ha hagut de tornar enrere.
1: Paraules de Maria Jesús Begur, la batllessa de Ciutadella, el dia en què han conegut la condemna de 3 anys i 6 mesos de presó per a la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianant l'any 2023 a Eivissa.
4: La magistrada li atribueix dos delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'incident. L'acusada, segons la sentència, es va botar un semàfor en vermell, circulava una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident.
1: I l'enfonsament d'una embarcació a Sant Antoni de Portmany ha provocat una taca de combustible a la platja d'Espouet.
4: Tot i que s'ha produït en una zona de bany no autoritzada, s'ha penjat la bandera groga a escassos metres de la costa davant sa punta d'Esbonyí, a més d'instal·lar barreres d'anticontaminació per contenir l'atac i minimitzar els possibles vessaments.
1: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez pel presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics.
4: El govern espanyol reitera la innocència de la dona de Pedro Sánchez, que serà jutjada per un jurat popular.
1: I el govern central reforça en caràcter preventiu la frontera de Ceuta i la de Melilla davant d'una nova crida a una entrada massiva a Ceuta prevista per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. Durant l'informatiu, quan faltin 20 minuts per les 8, entrevistarem el catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez, per parlar de seguretat. Abans, però, tota l'actualitat esportiva. Que arribarà quan passin uns minuts de les 7 i mitja. El Mallorca comença demà a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria. Gavi Fortesa, bon vespre.
6: Bon vespre, un partit marcat per les absències als dos equips per mort de la finestra FIFA. Pel que fa al Mallorca, Valien, Lubumbo i Bergström estan convocats per les seves respectives seleccions. En vola, d'aquí una hora serà presentat oficialment al Club Marítim de Mó al Mundial de Vola Classe Snipe. En vòlei, avui s'han presentat els trofeus Ciutat de Palma i Ciutat de Manacor, i en bàsquet, el bàsquet Menorca ha fitxat inicialment per 2 mesos el bàsquet colombià amb passaport espanyol, Hansel Atencia, procedent del Palme Bàsquet.

0: L'AEMET preveu una tardor més càlida de l'habitual després d'un estiu de rècords, són les previsions que avui ha donat a conèixer l'Agència Estatal de Meteorologia per dimecres, quan començarà la nova estació. Servei Meteorològic d'IB3, Dani Capó, bon vespre.
1: Bon vespre, Aina.
0: Què ens espera per aquests dies previs a l'entrada de la tardor?
1: Sí, demà acabarem aquest estiu astronòmic amb unes condicions molt tranquil·les. De fet, l'acabarem amb unes temperatures bastant més altes d'aquelles que tocaria per l'època de l'any. Demà podem tornar a fregar els 33 graus, fins i tot a punts d'interior i migjorn de Mallorca, i amb un cel bastant destapat. És vera que es pot passejar qualque interval de núvol prim, pinzellades de núvols alts, més o menys com ha passat avui, però res més enllà d'això. Per tant, demà tornem a veure molt el sol i tindrem molta tranquil·litat en general. És vera que hi ha un matís a comentar, i és el vent a Menorca, perquè tindrem tramuntana que ho farà moderada, per tant, al nord d'aquesta illa també notarem la mà una miqueta més moguda. En canvi, la resta, el vent bufarà també més fluix i la situació marítima també anirà més tranquil·la.
0: Gràcies, Dani. Ja ha mort el sociòleg i fundador dels Quadenga Deson, Toni Tarabini, als 86 anys d'edat.
2: Va ser un dels fundadors del Partit Socialista a les Illes Balears i va rebre la medalla d'or de la ciutat de Palma l'any 2018.
0: En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
3: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. L'endemà de les manifestacions a Palma i a Eivissa en contra de les obres als aeroports, Aena ha defensat el polèmic document de regulació aeroportuària, el conegut com a DORA 3, que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys. En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, assegura que és una planificació exigent però necessària per atendre la demanda durant les pròximes dècades.
2: L'ens semiprivatitzat ha destacat que aquest marc regulatori que fixa una inversió de 13.000 milions d'euros a tota la xarxa aeroportuària espanyola fins a l'any 2031, ho han dit 1.000 milions d'aquests a 4 terminals de les Illes Balears, permetrà dur a terme les inversions que necessiten les terminals i a la vegada mantenir tarifes competitives en un mercat exigent. Es refereix concretament a la pujada d'un 0,33% de les taxes, molt per davall del que s'havia previst inicialment, però per damunt del que volien les aerolínies que sol·licitaven fins i tot que rebaixessin.
0: Precisament avui, socialistes i populars s'han tornat a retreure i a repartir les culpes per l'autoria de la massificació turística.
2: Iago Negueruela, del PSIP, es mostra ara contundent en contra de les previsions d'Aena de fer noves ampliacions, mentre que Sebastià Sagreras, del Partit Popular, ha criticat que els socialistes gestionin Aena i després s'hi manifestin en contra.
4: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
5: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquests moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
2: Més per Mallorca ha qualificat les manifestacions com exemplar. El seu portaveu al Parlament, Lluís Apesteguía, en reclama de nou la cogestió i més autonomia.
6: Aena és un agent colonial a les Illes Balears que va en contra dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, que només vol extreure el màxim de beneficis per endur-se'ls a fora.
0: I a Eivissa, els organitzadors de la manifestació que va tenir lloc ahir a Vila asseguren que ha quedat clar el consens de la societat de l'illa en contra de l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, que avui s'han reunit amb el president del Consell, que els ha felicitat per aquesta convocatòria.
2: A l'Associació de Joves d'Eivissa, organitzadors de la protesta han assegurat que estan d'acord en dos punts essencials: que no volen una ampliació de l'aeroport que, a més, pugui afectar l'entorn del Parc Natural de Ses Salines i que tampoc volen que s'incrementi el nombre de visitants. El president del Consell ha afegit que la institució està en contra de l'increment de la capacitat aèria i que espera que puguin continuar treballant conjuntament perquè s'escolti la veu d'Eivissa a Madrid. Escoltam Vicent Marí i després la presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa, Marga Torres.
7: Els he felicitat, els he dat l'enhorabona per l'èxit d'aquesta manifestació. Crec que és molt important que la veu dels eivissencs surti en el carrer precisament per anar en contra d'un projecte que no té cap sentit, que és l'ampliació de l'aeroport. Els eivissencs, ja ho han dit les institucions, ja ho ha dit els ajuntaments, ja ho ha dit el Consell, ja ho ha dit el govern balear, no volem l'ampliació de l'aeroport.
8: Hem quedat amb dues coses, d'acord? La primera és que no volem una ampliació d'infraestructura, no es volen tocar les salines i tampoc es vol que aquesta ampliació generi un augment de l'arribada de visitants i de turistes.
0: I no deixen de parlar de mobilitat. Perquè els cotxes ja tornen a circular per la plaça d'Esbord de Ciutadella, ho fa 14 mesos després. Avui matí s'han ocupat totes les places d'aparcament recuperades en una reobertura marcada per la divisió entre els ciutadans i per un conflicte judicial que encara no està resolt, ens ho explica Gemma Carrasco.
9: En dues hores, el centenar de places d'aparcament que tornen a estar operatives s'han ocupat totes, amb la pena d'uns i la satisfacció d'altres.
10: És una pena veure tots aquests cotxos aquí. Millor esbor sempre sense cotxos.
11: La tristesa de veure otra vez el bono lleno de cotxe.
12: A mi em sap greu, sincerament, em sap molt de greu.
13: Solidaris que tenien la vista acostumada als cotxos i està com sempre.
14: No es van fer els passos que tocava i per això la justícia els ha tornat darrere.
9: La Vallesa qualifica la jornada de dolorosa i defensa que durant aquest temps la plaça sense cotxes ha funcionat, Maria Jesús Begú.
15: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, els de damunt, el mercat, tot el mercat artesà, el que fèiem els dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu i tot això ara ha hagut de tornar enrere.
9: La plaça s'ha reobert al trànsit amb diferència respecte de com estava abans del juny de l'any passat. Aparcar-hi ara és gratuït i les terrasses dels bars i restaurants es mantenen. Una nova realitat que arriba després d'un any de polèmica i per ordre judicial com a mesura cautelar arran de la demanda presentada per 22 empresaris del centre que aleguen perjudicis econòmics. El litigi continua i la polèmica encara està lluny d'haver acabat.
0: I més per Menorca vol que la llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, que prendrà en consideració demà al Parlament, estigui aprovada abans de Nadal.
2: Josep Castells ha reclamat que es tramiti de forma exprés perquè sigui vigent l'estiu que ve i ha denunciat que el govern del Partit Popular ha perdut 3 anys perquè la llei de reserva de la biosfera ja preveu aquesta limitació.
16: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El govern ha realitzat enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats en el sector nàutic. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i es preveu acabar l'any amb un 200 expedient per intrusisme. Un dels destacats és contra el portal Airbnb per incomplir la normativa autonòmica.
2: El director general de Ports, Antoni Mercant, ha explicat que s'han exclòs 36 embarcacions del registre de xàrter nàutic per incomplir els requisits, a més de la petició contra Airbnb per retirar ofertes d'allotjament en embarcacions. També s'ha requerit a listasèptima.com la retirada d'anuncis d'embarcacions destinades al lloguer a les illes. Amb dues empreses se'ls han imposat una multa de 7.000 euros.
17: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diríem, ordenada.
2: L'any passat es varen obrir 162 expedients per un valor de més de 470.000 euros. S'ha incrementat més d'un 80% la capacitat inspectora gràcies a la incorporació d'avui inspectors nous, la vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Estarelles.
18: També s'ha reforçat la capacitat de detecció i això es tradueix en més vigilància, més capacitat per detectar possibles infraccions i més capacitat d'actuació. I aquesta tasca de control es tradueix també en l'obertura dels corresponents expedients.
2: L'adquisició l'any passat de 10 embarcacions noves també ha ajudat a reforçar la vigilància del litoral. A més, el govern disposa d'un canal perquè la ciutadania pugui denunciar pràctiques irregulars.
0: I l'enfonsament d'una embarcació a la platja d'Espouet a Sant Antoni de Portmany ha causat una taca de combustible i ha obligat l'Ajuntament a posar la bandera groga a la zona.
2: El consistori ja ha instal·lat barreres per evitar la contaminació del litoral i minimitzar possibles abocaments al medi marí. L'Ajuntament, Ports i BS, Salvament Marítim i Capitania Marítima han seguit l'incident. Demà estan previstes les tasques de reflotament i retirada de l'embarcació que es trobava fondejada en una zona no autoritzada davant de sa punta d'Esmolí.
0: Condemnada a 3 anys i 6 mesos de presó, la conductora que va atropellar mortalment una jove de 35 anys quan travessava un pas de vianants l'any 2023 a Eivissa. Dani Manau.
19: La magistrada li atribueix dos delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va marxar sense atendre Sol Llapura, que va perdre la vida. La titular de la plaça 1 de la secció penal del Tribunal d'Instància d'Eivissa rebutja indemnitzar amb 500.000 euros els familiars de la víctima per no presentar la documentació que acrediti el seu parentesc. L'acusada tampoc podrà conduir vehicles durant un període de 6 anys. La sentència no és ferma i es pot interposar un recurs d'apel·lació en un termini de 10 dies.
0: Hi ha estat detinguda una tercera persona, un home, per l'apunyalament mortal que es va produir a la barriada de Son Goleu, a Palma, fa 8 dies. Es tracta d'un jove que, segons la investigació encetada per la Policia Nacional, va ajudar a retenir la víctima perquè l'agressor menor d'edat la pogués apunyalar fins a la mort.
2: La víctima era un jove de 19 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre home per aquests fets i ara n'ha arrestat un tercer que estava en crida i cerca. Finalment, ahir va ser localitzat i detingut a la mateixa barriada on es varen produir els fets.
0: I a Mahó, la Policia Nacional ha detingut un agent d'assegurances acusat d'estafar falsedat documental i també Neus López, bon vespre, d'apropiació indeguda.
20: Bon vespre. Durant més de 10 anys s'hauria apropiat de diners de les primes dels clients, contractant pòlisses sense el seu consentiment i realitzant retirades no autoritzades de productes d'inversió per valor de més de 100.000 euros. Segons la investigació, alguns afectats haurien quedat sense cobertura i haurien patit diversos perjudicis. La policia alerta que encara hi podria haver més víctimes i demana als clients que comprovin les seves pòlisses si estan en vigor.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
21: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
22: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El Partit Popular exigeix una rebaixa immediata de l'impost sobre els carburants fins al 10% per alleujar la despesa de famílies i autònoms.
2: Avui ha registrat una iniciativa parlamentària que reclama mesures al govern espanyol per fer front a l'increment del cost tant dels combustibles com de la llum i els aliments. Sebastià Sagreres.
23: Nosaltres sempre dèiem que els dobbers allà van millor estan dins les butxaques dels ciutadans i crec que així va demostrar Marga Proens en diverses reformes fiscals, en deduccions autonòmiques.
2: Per la seva banda, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'asfixiar els ciutadans.
24: Han convertido las gasolineras en oficinas tributarias. Han convertido llenar el depósito en un lujo. Y luego intentan convencernos de que la culpa es de los mercados internacionales.
2: Canyades ha denunciat que omplir el dipòsit costa 20 euros més que fa un any.
0: I encara per qüestions que afecten la butxaca, nou rècord de consum elèctric a les Illes. El dia de més demanda va ser dia 24 de juliol, quan el termòmetre s'enfilà fins als 38 graus. L'anterior màxim es va registrar fa 9 anys, l'agost de l'any 2017.
20: Fins al mes d'agost s'ha incrementat un 6,5% el consum energètic respecte al mateix període de l'any anterior. Una situació que ja ha afectat les empreses i negocis aquest estiu, que han vist com la seva demanda elèctrica ha pujat.
1: Tenemos piscinas, tenemos espacios que tenemos que mantener una temperatura cómoda. Si hemos decidido, por ejemplo, abrir en domingo tarde, cuando otro año a lo mejor no abríamos en domingo tarde, son unas horas que no teníamos de consumo el año pasado. Esos pequeños cambios generan mucha diferencia en la factura final.
4: Las máquinas que tenemos, hemos tenido que poner ventiladores, porque el técnico nos ha dicho que con la calor que hacía se nos iba a estropear todo, y luego hemos tenido dos días apagones.
20: Un consum que també es materialitza en el preu de les factures. Amb un any de diferència, un ciutadà ja ha pagat 40 euros més a l'agost en comparació amb el mateix mes de 2025. La ciutadania ho vincula a l'ús de l'aire condicionat per la pujada de les temperatures.
5: Yo solamente uso el aire 8 horas a modo ahorro, en número 24, pero aún así aumentó la factura.
1: Yo creo que perfectamente podemos estar hablando que hay un 20-25% más de aires acondicionados en establecimientos y hogares domésticos de lo que había hace una década.
20: El 24 de juliol va ser el dia de més demanda a l'arxipèlag, on s'arribaren els 1.550 megawatts, un 12,4% més respecte del màxim de 2025. Per Illes, Mallorca és la que ha consumit més, seguida d'Eivissa i Formentera i, finalment, Menorca.
0: Set i 20 minuts en aquesta hora, en el Dia Internacional de la Pau, la Plataforma Mallorca per la Pau ha convocat una concentració pacifista a la plaça de Cort amb l'objectiu de denunciar l'escalada bèl·lica actual. La nostra companya Francesca Mas es troba allà. Francesca, bon vespre. Quin ambient hi ha en aquests moments?
6: Bon vespre. L'ambient és de reivindicació. De fet, fa tot just uns minuts ha acabat el minut de silenci en memòria a les víctimes de les guerres d'arreu del món. Aquesta concentració ha començat fa mitja hora i ha congregat aquí a desenes de persones a la plaça de Cort. Tot això sota el lema "Sense pau no hi ha futur". Hem sentit crits de "no la guerra", també s'han exhibit pancartes contra el genocidi a Palestina i a favor de la pau arreu del món. També s'ha llegit un manifest des de la Plataforma de Mallorca per la Pau, on s'ha denunciat l'actual situació política, on assenyalen els organitzadors, destaca per l'escalada armamentística. També el manifest han estat crítics amb el que han anomenat deriva militarista de la Unió Europea i han demanat la sortida de l'OTAN. També han recordat la situació de països on hi ha guerra, com Ucraïna, Iran, Líban, Palestina o Síria, entre altres. Escoltam a Maite Blázquez, portaveu de la Plataforma.
7: Com volem tenir pau si el que estem fent és armar-nos cada vegada més? És impossible, això. Amb guerra no s'acaba la guerra. La idea una mica és que la gent sigui conscient de que els nostres polítics, que estan on estan perquè nosaltres els hem votat, són els que han de fer aquest camí també. Més del 75% de la població del nostre país no vol la guerra.
6: Els convocants han assenyalat que és important també donar veu al pacifisme del poble mallorquí. Tot això mentre es continua aquesta manifestació a la plaça de Cort.
0: Gràcies, Francesca.

0: Salut reforça la vigilància sanitària arran de la detecció de 4 positius del virus Nil Occidental a cavalls a Menorca.
1: Són els primers casos confirmats d'enguany després que se'n detectés el 1 d'agost de l'any passat. Ara la Conselleria de Salut s'ha posat en guàrdia en l'objectiu de diagnosticar de manera precoç possibles positius a humans, tot i que el virus no es transmet entre cavalls i persona, sí que ho fa per picades de moscards. L'Agència de Salut Pública recomana especialment als grups de risc mesures per evitar l'exposició als moscards, com l'ús de repel·lents autoritzats o de roba de màniga llarga, eliminar les petites acumulacions d'aigua i utilitzar mosquiteres i repel·lents als habitatges. Així tot, la majoria de les persones són asimptomàtiques o presenten símptomes lleus com febre o dolor muscular.
0: I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que afecta milions de persones a tot el món. És la causa principal de demència, representa fins al 70% dels casos. A Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades. Recentment s'ha autoritzat l'ús de 2 medicaments que eliminen del cervell la substància que la produeix i redueix el ritme de progressió de la malaltia. Uns fàrmacs que no estan subvencionats pel Sistema Nacional de Salut.
1: Segons els experts, entre un 5 i un 10% de la població major de 65 anys arriba a tenir Alzheimer, una malaltia que expliquen que es pot detectar en fases primerenques amb una anàlisi de sang. Per commemorar aquesta jornada, CEFA, la Confederació Espanyola d'Alzheimer i altres demències, ha triat el lema "El no ja no resposta". Volen mostrar el seu cansament, diuen, per la falta de resposta de les administracions davant les necessitats i problemes de les persones afectades. El director es Jesús Rodrigo.
2: El no ya no es respuesta, es una manera de plantarnos ante las decisiones de la administración, que no comprendemos su apatía ante un problema que va evolucionando día a día y que estamos dejando a muchas personas atrás sin la posibilidad de recibir los tratamientos adecuados.
1: Qui més ho pateix són els cuidadors. És el cas de Toni Ballori. Fa poc han diagnosticat Alzheimer el seu pare i la seva padrina també en va tenir. Assegura que la unió familiar és la millor manera d'enfrontar aquests moments.
3: I és una malaltia que arriba a poc, no arriba d'un dia per l'altre i te va mostrant petits detalls, petits oblits, comencen la manca de coordinació, manca de força, has d'acceptar i has d'acompanyar, que costa molt, i te'n dones compte que vas perdent aquesta persona, aquest familiar que tant estimes i que has d'acceptar que no te podràs despedir d'una manera normal.
1: Segons la CEAFA, més del 30% dels cuidadors, la majoria dones, s'han vist obligats a reduir o ajustar les seves jornades laborals i un 12% han deixat la feina per cuidar les persones que pateixen la malaltia.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha presentat el pla IA360. Es tracta d'un full de ruta amb mesures que es desplegaran durant els pròxims 12 mesos per aprofitar les oportunitats de la intel·ligència artificial en l'economia. Sánchez ha defensat la necessitat d'un nou contracte social al voltant de la intel·ligència artificial i ha advertit que el seu desenvolupament no pot quedar, ha dit, en mans de tecno-oligarques.
1: Sánchez també ha proposat un gran acord de país per construir una intel·ligència artificial responsable, segura i en perspectiva humanística que contribueixi, diu, a construir una societat més justa. El president defensa que la història ha demostrat que l'autoregulació no funciona i que, per tant, és necessari establir regles i límits clars. Sánchez assegura que no s'ha de tenir por de la intel·ligència artificial, però sí planificar-ne i controlar-ne bé el desenvolupament perquè els seus beneficis arribin al conjunt de la societat.
5: Ese futuro depende de nosotros y de nosotras. Lo escribiremos nosotros y nosotras. Y si lo hacemos bien, la inteligencia artificial puede democratizar ese acceso a las nuevas tecnologías, hacer las mejoras productivas para que lleguen más rápido a todos los sectores, a todos los trabajadores, a todos los hogares de nuestro país. Si lo hacemos bien, insisto, pues la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos en sus empresas, no más prescindibles.
0: El govern convocarà el mes que ve els agents socials per començar a treballar en un gran pacte de país sobre la IA. L'objectiu és implicar empreses, treballadors, sindicats i també administració davant dels canvis que aquesta tecnologia provocarà en el món laboral i també en la vida quotidiana.
1: Maria Isabel Montserrat Sánchez Escribano, professora titular de la UIB i secretària acadèmica de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, adverteix dels riscos que el desenvolupament de la IA quedi concentrat en mans de poques empreses i defensa que la legislació ha d'avançar al mateix ritme que aquesta tecnologia.
6: Evoluciona cap a una forma més globalitzada, més concentrada en unes poques empreses, i això fa pues, que aquestes empreses tinguin un poc control sobre això. Però també tenim en compte que si evoluciona molt ràpid, no? I que aquest sistema regulador que estem intentant desplegar i que estem, pues, ha d'evolucionar o ha de permetir l'evolució de quasi en el mateix ritme de la tecnologia.
1: Perquè aquest pacte d'estat no quedi en una simple declaració d'intencions, Montserrat considera imprescindible que compti amb una dotació pressupostària suficient que permeti exercir un control real, també en supervisió humana. Més, defensa que s'han de fixar objectius concrets i mesurables que permetin fiscalitzar posteriorment si les mesures s'han complit i si s'han assolit els resultats previstos.
6: Que s'acerqui molt la transparència, supervisió humana real, o sigui, que hi hagi gent que supervisi aquest sistema i, sobretot, responsabilitat quan afecta efectes de dret fonamentals o dret de les persones. Perquè un pacte sobre IA només serà útil si es pot mesurar el seu grau real de compliment. Formació per a les persones, garanties i un ecosistema variat que se pugui demostrar el seu compliment. Aquest seria un poc el resum.
0: I més de 21.000 alumnes d'arreu de les illes han començat les classes de formació professional avui. S'estrenen 25 cicles formatius i s'augmenta el nombre de places prop de 470 més que el curs passat.
1: Els estudis més demandats continuen sent els sanitaris, informàtica i activitat físiques i esportives, un dels centres amb més ofertes al Juníper Serra de Palma, on avui de matí s'han trobat els alumnes que hi retornaven amb els que començaven els nous estudis.
7: Grau superior de realització audiovisual i vaig apuntar-me perquè m'agrada fer vídeos, editar-ho, pujar vídeos també a les redes socials.
8: Este año voy a hacer FP, grado medio de imagen y sonido. Antes estaba en el CIDE, hacía de administración. No iba bien la cosa en grado medio de administración, así que decidí cambiarme a otra cosa mejor, porque cosas de oficinas y tal no me iba bien, un rollo.
9: Me encanta la mecánica, la verdad. Es de lo que más me gusta hacer, incluso en mis tiempos libres, pues me voy salvando cosas, armando y así.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, el PSIP endureix el to sobre les previsions d'Aena d'invertir 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys.
1: El portaveu Iago Neguero l'acusa al govern per l'autoria de la massificació turística l'endemà de les manifestacions a Palma i Eivissa en contra de les obres als aeroports, mentre que el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, acusa els socialistes de tractar de beneitar la ciutadania.
10: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
11: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos.
1: Creuament de retrets el dia que el gestor aeroportuari ha defensat en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors les inversions que preveuen 50.000 passatgers anuals fins l'any 2031, dient que és una planificació exigent però necessària.
0: I els cotxes han tornat avui a circular per la plaça d'Esborn de Ciutadella 14 mesos després.
1: En dues hores, el centenar de places d'aparcament s'han ocupat en una reobertura marcada per la divisió entre els ciutadans i per un conflicte judicial que encara no està resolt. La batllessa Maria Jesús Bagur ha defensat que la plaça sense cotxes funcionava.
12: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, tot el mercat artesà, el que fèiem el dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu i tot això ara ha hagut de tornar enrere.
0: Condemna de 3 anys i 6 mesos de presó per la conductora que va atropellar mortalment una jove de 35 anys quan travessava un pas de vianants l'any 2023 a Eivissa.
1: La magistrada li atribueix dos delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident. accident, l'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident.
0: I el jutge Peinado envia judici Begoña Gómez pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics.
1: El govern espanyol reitera la innocència de la dona de Pedro Sánchez, que serà jutjada per un jurat popular.
0: La professora titular de la UIB i secretària acadèmica de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, Maria Isabel Montserrat Sánchez Escribano, adverteix dels riscos que el desenvolupament de la IA quedi concentrat en mans de poques empreses i defensa que la legislació ha d'avançar al mateix ritme que aquesta tecnologia.
1: Això després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi anunciat un pacte entre agents socials per un acord de país, ja que ha dit que l'autoregulació en la intel·ligència artificial no funciona.
6: Aquest sistema regulador que estem intentant desplegar i que estem, pues, ha d'evolucionar o ha de permetir l'evolució quasi en el mateix ritme de la tecnologia.
0: I Salut reforça la vigilància sobre el virus del Nil Occidental després de detectar-se'n 4 casos en cavalls a Menorca.
1: Són els primers casos confirmats d'enguany després que el primer es detectés l'agost de l'any passat. L'Ipsalut reforça el programa de vigilància per protegir la població, ja que el virus es pot transmetre a les persones a través d'una picada de moscat.
0: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
4: TV3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports en Gavi Fortesa. Bon vespre.
13: Bon vespre.
0: El Reial Mallorca viu aquesta setmana com a tercer classificat a la segona divisió.
13: Després de 6 partits i després de guanyar per primera vegada fora de l'illa el tercer desplaçament. L'equip ha descansat avui per tornar demà als entrenaments i començar a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria a Son Moix, un partit on no seran els internacionals Lubumbo, Valiant i Bergström convocats per les seves seleccions a la present finestra FIFA. Pel que fa a l'Eivissa, canviant de categoria, l'equip pitius que va perdre Jaén es vuitè amb 6 punts en 2 partits de la zona de a 2 punts de la zona de play-off. Sentim l'entrenador blaucel, Raúl Llona.
14: Ahora mismo triste y apenado porque, bueno, pues un partido que creo que teníamos controlado y que hemos merecido más, pues al final nos hemos ido con esta derrota.
13: D'altra banda, el Balears Futbol Club va empatar a 0 a casa davant l'Elx i encara no sap el que es perdre en 3 jornades. Miqui Mayans és l'entrenador.
15: Que no hem estat encertades per guanyar-lo. Al final jo crec que hi ha hagut moments, com vàrem anticipar la prèvia, que elles tindrien pes de joc, que tindrien balon. Són un molt bon equip, però nosaltres evidentment també hem sabut jugar en moments on tal vegada elles mentalment potser podien patir més, final de primera part, final de segona part. Si haguéssim estat un poc més encertats que és el que acostumam a casa, hauríem sumat de 3.
13: A segona federació, l'Atlètic Balears, el que no sap és guanyar després de 3 partits. Ahir en l'estrena a casa, els blanquiblaus varen caure per 1-4 davant l'UCAM Múrcia. Òscar Troia és el tècnic.
16: Lo del arbitraje de hoy es una locura. Pero nosotros hemos sido peores que los árbitros.
13: El Poblense compta els seus partits per derrotes, 3-3, i la penya esportiva també va perdre. Només el Mallorca B suma 2 empats i una victòria en 3 partits i suma 5 punts. Per tancar la secció de futbol, la Federació Espanyola ha duit a terme la renovació dels seleccionadors de futbol i futbol sala, Luis de la Fuente fins 2032 i Jesús Velasco fins 2029. Sentim de la Fuente.
17: Solo quiero, quería y quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz y porque, reitero otra vez más, me siento en mi casa.
13: Continuem en futbol sala. Fernando Ripoll, bon vespre.
18: Bon vespre. En futbol sala, el filial del Palma Futsal, el Palma B, ha començat la temporada segona B amb victòria 3-5 al Pilar de València. El primer equip, després de 2 victòries en 2 partits, ja prepara el següent, que serà contra Xota a Pamplona el pròxim divendres. I a segona divisió, empat a casa del Gasifred Atlético d'Eivissa en la primera jornada.
13: Canviant d'esport, en tennis, Espanya jugarà la final a 8 de la Copa Davis. El tercer punt el va aconseguir l'equip de dobles amb el santanyiner Jaume Munar. El sentim.
19: Muy contentos. Creo que el rendimiento ha sido excepcional por parte de todo el equipo. Así que por la parte que nos toca a nivel deportivo ha sido una semana fantástica y el ambiente del grupo, como siempre en la selección, ha sido de 10. Muy contentos y felices de tener otra oportunidad de estar en Italia.
13: La final a 8 se disputarà a Bolonia entre el 24 i el 29 de novembre.
18: En motociclisme, gran victòria d'Izan Guevara a Moto2 al Gran Premi d'Àustria, una victòria que l'apropa al líder de la classificació general, Manu González. Sentim el pilot mallorquí.
20: Muy orgulloso, creo que hemos hecho una carrera muy, muy buena. Hemos estado muy concentrados durante todas las vueltas para no cometer ningún error. Es un circuito muy fácil de cometer errores porque al final hay muchos puntos de frenada muy fuertes, entonces a la mínima que te puedas despistar puedes cometer un error. Así que nada, ahora toca disfrutar con el equipo. Vamos para Asia.
18: La próxima carrera serà al Japó.
13: En vòlei s'han presentat els trofeus Ciutat de Palma i Ciutat de Manacor. En el cas de Palma, amb les dues versions, masculina i femenina. Pep Tugores és el president de la Federació Balear.
21: És una festa del vòlei on tots els equips de base tenen accés i poden disfrutar de veure aquest partit. I per ells és un reflex i un mirall veure que jugadors i jugadores de les canteres dels clubs de Balears poden arribar en aquest nivell i poden arribar a jugar a trofeus amb aquesta importància i d'aquest pes.
13: Carlos García i Toni Figuera són els presidents de Mallorca i CIDE.
22: El trofeo Ciudad de Palma siempre, como tú dices, nos sirve un poco como prueba para luego ya el fin de semana siguiente comenzar la temporada y ya vamos un poco estableciendo pues la puesta a punto de los equipos después de las pretemporadas que se han realizado y el trabajo que se ha hecho. Y bueno, la verdad que además este año que ahora con la fusión de Mallorca, Vóley y Palma tenemos dos compromisos que son tan exigentes uno como otro, que es el masculino y el femenino, los dos en Superliga 2. Pues bueno, vamos a trabajarlo y vamos a ver qué conseguimos de ahí.
23: Sí, és un dia que reunim bastantes jugadores de club, bastantes famílies, i bé, bastant de ciutadans de Palma i de tot Mallorca, perquè hem de pensar que els quatre millors equips de Mallorca, de Superliga 2, tant els tres femenins com els masculins, ens trobarem allà en un cap de setmana. Jo crec que és un moment excepcional per en un cap de setmana veure tots els partits i quedar servit ja i conèixer els equipos i bueno, enganxar-se un poc més en el vòlei.
13: Sentim també la jugadora Aina Ribas del CIDE i Mariano Vildosola del Mallorca.
24: Pues bueno, el trofeu que fan com a primera toma de contacte com a competició i després la lliga pues, la plantejam però molta il·lusió perquè al final és una lliga bastant competitiva i com els hem de posar i amb moltes ganes, la veritat.
25: Venimos con unas semanas duras de entrenamiento, estamos en plena pretemporada. Este torneo también nos sirve de preparación a lo que queremos, que es el inicio de la temporada, arrancar lo más fuerte posible. Así que tomarlo con seriedad y responsabilidad para que, aparte de dar un buen espectáculo a la gente que pueda ir a vernos, tener nosotros un partido de preparación más hacia de cara a lo que viene.
13: Pel que fa al trofeu Ciutat de Manacor, sentim l'entrenador Juan Méndez i el jugador Hugo Marzo del Conecta Balear Manacor.
26: Obviamente lo llamamos torneo amistoso, pero a la hora que empiece el partido ya los pude ver en acción a los chicos y diciéndole de una manera un poco vulgar, le quieren arrancar la cabeza a cualquiera por más que sea amistoso.
27: Para los jugadores es algo increíble poder preparar la pretemporada de esta manera, con un vóley de alto nivel. Y me gustaría invitar a toda la gente a que viniese a apoyar al Miquel Àngel Nadal y a disfrutar de un vóley de mucha calidad.
13: L'equip manacorí jugarà el cap de setmana al pavelló Miquel Àngel Nadal contra el Lüneburg alemany i el Greyard Masaryk belga.
18: En bàsquet, l'Azul Marino va guanyar en partit amistós jugat a Somos l'Alba Berlín per 82-67. D'altra banda, el bàsquet Menorca ha anunciat el fissatge per 2 mesos del base colombià amb passaport espanyol Hansel Atencia, procedent del Palma Bàsquet, on va ser màxim anotador i assistent de l'equip palmesà la passada temporada.
13: Per acabar, d'aquí uns minuts, s'ha durat a terme el Club Marítim de Mol la presentació oficial del Mundial de Bala Classe Snipe, que se disputarà a partir de demà a Aigües Menorquines. La competició començarà demà amb la cridada oficial a les 11:30 del matí amb un programa de 9 mànigues fins dissabte i amb 2 proves diàries previstes.
0: Gràcies, Gavi. De 9 minuts per arribar a les 8.
2: es la hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.mobi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Set persones migrants han arribat avui a les costes de les Illes en una embarcació irregular.
1: Ha estat avui migdia a Cala d'Ou, a Mallorca. Enguany han arribat prop de 5.841 persones en més de 300 embarcacions.
0: I el govern central reforça en caràcter preventiu la frontera de Ceuta i la de Melilla davant d'una nova crida en una entrada massiva a Ceuta prevista per aquest dimecres coincidint amb les eleccions al Marroc.
1: Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, assegura que ja fan feina amb els serveis d'intel·ligència d'aquest país i amb organismes nacionals i internacionals per intentar desactivar-la.
3: Con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, tres pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa

0: que varen patir ella i les dues persones que l'acompanyaven dins el cotxe en què viatjaven durant les protestes a Hora Baixa Ceuta contra una ONG de Navarra.
1: Declaracions del ministre el mateix dia que s'ha detingut el jove de 21 anys acusat de participar en aquesta agressió en què els manifestants varen llançar ous, pegar coces i sacsejar el cotxe que va patir danys importants. L'home està detingut, a més, de per causar danys al vehicle per atemptar contra agents de l'autoritat que intentaven aturar les agressions. No té antecedents judicials i ja ha passat a disposició judicial.
0: Condenen aquests fets que gairebé ha estat unànime dins l'arc parlamentari.
1: El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, limita l'atac a un grup d'exaltats que no representa, diu, el civisme que fins ara ha caracteritzat la societat ceutina.
2: Quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida, bajo ninguna circunstancia.
1: Mentre que Sumar, Podem, Esquerra Unida i Esquerra Republicana de Catalunya alerten dels discursos d'odi i xenofòbia que promulguen les dretes, el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, també ha condemnat els fets, però ha centrat el seu discurs a tornar a carregar contra el govern espanyol.
3: El gobierno de la nación está teniendo un comportamiento incomprensible e inaceptable. No me voy a detener en la cantidad de razones que justifican este argumento, esta afirmación que acabo de hacer, que es grave sin duda alguna.
1: Vives, acompanyat del president del Grup Popular Europeu, Manfred Weber, ha demanat a Europa que agafi les regnes del conflicte.
0: Deien que el govern central reforça en caràcter preventiu la frontera de Ceuta i la de Melilla davant d'una possible entrada massiva a Ceuta prevista per aquest dimecres coincidint amb les eleccions al Marroc.

0: I vos explicàvem en titulars, avui ha mort el sociòleg i fundador del Quaderns Gadeso, Antoni Tarabini, a 86 anys d'edat.
1: Fill d'un aviador de l'exèrcit de Mussolini, va néixer a Mallorca l'any 1940. Després d'una carrera eclesiàstica com a jesuïta, va dedicar la seva vida a la sociologia. Va fundar el Partit Socialista de les Illes i va ser candidat als comicis de Calvià l'any 1979, els primers de l'actual etapa democràtica. Ciutat, durant el mandat de Ramon Aguiló, va ocupar el càrrec de regidor de Turisme i Transport de Palma, consistori del qual va rebre la medalla d'or de la ciutat l'any 2018. Els seus darrers anys va dedicar-los a fer d'analista de l'actualitat en molt de mitjans, entre d'ells aquesta casa i Vedra Ràdio. Un exemple és aquesta intervenció de l'any 2021, on Tarabini explicava com fa un mostreig d'una estadística.
2: Tenir una mostra molt ben distribuïda, i que quan faig la segona tongada, la faig damunt les mateixes persones, perquè te garantis la seva valoració. Per tant, nosaltres això estem parlant tot Balears, unes 400 entrevistes. Entre sector turístic de l'oziment, més oferta complementària. I això és un panell que nosaltres sistemàticament demanem informació. Per tant, mos garantitza que almenys l'evolució dels resultats és correcta.
0: Els socialistes han puntualitzat a les xarxes socials que la societat perd un dels seus referents, mentre la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i el coordinador de Més per Mallorca, Josep Esteguià, també han rememorat el llegat de Tarabini i han lamentat la seva pèrdua.
1: La vetlla serà demà hora baixa, Sant Valentí a Palma, i dimecres es farà el funeral també a ciutat.
0: I dia 29 de setembre, l'Auditorium del Conservatori de Palma viurà l'acte central de l'any Alcover amb l'estrena de la Sinfonia Joan Alcover, que ha estat creada per la compositora mallorquina Mercè Pons, qui escoltam.
3: Per poder proporcionar tot el ressò que mereix la figura i l'obra del gran poeta mallorquí, vaig triar per l'orgànic soprano, baríton i orquestra sinfònica. El primer que em vaig demanar va ser com podria fer sentir l'intens món de Joan Alcover. Vaig llegir molt de la seva obra i al final vaig triar 5 poemes. La sinfonia té 5 parts i cada una té el títol del poema a què fa referència.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ara quan surt a obrir, porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio, ¿verdad? Sensei.com.
1: Yo, Moscú. ¿Y tú?

0: Wanna dance with me?
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu? El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: One, two, three.
2: Caramba!

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Gracias.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Continuam amb un èxit de Nina Simone. My baby, just cause for

Ventes, venen flors als aïmadors, venen flors per a les festes de rics.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.